mínima tendremos 18 de mínima 3.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia.
2: El temps.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
2: És un tema que afecta moltes llars i, a més, és un tema molt extens i que té, hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost que ha de constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei, eh?
3: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
1: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
2: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
4: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
1: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
4: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Bé, els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
1: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
2: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
1: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana

0: a desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
1: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
0: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
1: Sí, perquè em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
0: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetent Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadora del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Barema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026 que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants a la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugados de Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Barema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte dia 5 hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Barema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebraran també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxi Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Brema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 de la migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
2: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
0: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda.
3: Unes 26 persones combaten la solitud no volguda amb el programa Cubelles Vila Cuidadora. La iniciativa continua oberta a qualsevol persona de més de 65 anys i consisteix en suport psicològic a domicili i a l'organització de grups per poder relacionar-se. L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal, ofereix des de l'any passat aquest servei de Cubelles Vila Cuidadora, que va adreçat, com dèiem, a persones de més de 65 anys que estiguin en situacions de solitud no volguda i que necessitin acompanyament i suport. Alexandra Corbillo és la regidora de Gent Gran.
4: I està anant molt bé, la veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu i des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda que causen, pues com deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs que cal que les administracions públiques doncs, sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes.
3: Vicenta Rodero Bustos és una de les usuàries d'aquest programa de Cubelles Vila Cuidadora, ja que fa 20 anys va perdre el seu company de vida i l'únic vincle familiar que té és un nebot que viu lluny de Cubelles. A més, té problemes d'oïda actualment i agraeix tot el suport que rep gràcies a aquest programa.
5: Y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo. Y entonces estoy encantada con estar con ellas, con todas.
3: A banda d'aquesta ajuda que li donen en el dia a dia, mitjançant el programa de Cubelles Vila Cuidadora, usuaris com la Vicenta també agraeixen tenir un contacte, sortir i tenir converses.
5: Bueno, el salir de casa como hoy mismo, me han dicho que sí quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola, pero lo que me gusta es que me saquen de casa, porque es lo único que tengo, pero yo solo a dónde me voy, pues a la en casa, y eso no puede ser.
3: Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal del Garraf, ha explicat com van arrencar aquest projecte mitjançant una feina entre professionals d'àmbits diversos i fa una crida a la comunitat que detecti situacions de solitud no volguda.
6: Vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors, hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
3: El programa Cubelles Vila Cuidadora compta ara per ara amb 26 usuaris i continua obert a qualsevol persona que ho necessiti a partir d'ara i s'hi pot sumar mitjançant un telèfon publicat a la web de l'Ajuntament i en uns cartells que també es troben en els edificis municipals.
7: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable després de les tempestes d'ahir que van deixar quantitats destacables de precipitació entre els 20 i els 30 litres. Hem d'esperar que avui, però, que el temps sigui molt més estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, amb algun núvol residual ara a primera hora del matí. Amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit molt bé i la mínima s'ha situat en els 21 graus, mentre que la màxima avui pujarà clarament i estarà entre els 30 i 31, amb una humitat força alta i xafogor notable. Vent feble amb terral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia en cops moderats a la tarda, fent que la mar avui estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem un temps variable, amb més núvols al matí, alguna clariana esporàdica i cel més clar a la tarda, amb algun núvol baix però ja ocasional. Aquesta nit la temperatura pujarà i se situarà al voltant dels 22 o 23 de mínima, però demà la màxima quedarà una miqueta més curta perquè la insolació serà més escassa i no passarem dels 29 graus, amb una humitat que serà més alta i l'ambient més xafogós. Vent feble, agregar a la primera hora i deixar bo moderat la resta del dia. Això farà que la mar continuï moguda amb marejol i àrees de maror.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: obrim aquest espai dedicat al consum, als consumidors, als seus drets, a les seves reclamacions i també als casos que es van trobant aquí a Cubelles, i ho fem de la mà de dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, ens acompanyen, com sempre, últimament en aquest espai, l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un altre dia més.
0: I també tenim amb nosaltres Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, anem parlant aquí doncs, de casos que es troben a l'OMIC, també doncs, de situacions que poden ser més o menys generals o habituals, en què es poden trobar consumidors que després doncs, van a presentar les seves queixes o consultes o reclamacions mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I avui ens volem centrar en aquelles reparacions que necessitem a casa, d'un electrodomèstic, d'un element concret que bé, no acaba de funcionar bé i doncs necessitem l'ajuda d'un tècnic, d'un instal·lador, d'algú, doncs que d'algun mecànic que concretament vingui a casa, no, a mirar-nos allò que ens està fallant, que no ens està funcionant bé. És un sector, no, que bé, en el cas de Cubelles us heu trobat algunes queixes o algunes reclamacions, oi? Expliqueu-nos què és el, en quines situacions, així, jo he parlat en general, però vaja, no sé si doncs, es pot concretar més, us heu trobat en situacions doncs, que tot això, aquestes reparacions deriven, doncs, no sé, si en què es va allargant més en el temps del que toca, si doncs, cada vegada fan falta més peces, potser, del que el consumidor creu que tocaria, vaja. Quina és la situació en què, si algú s'hi troba, considereu que caldria anar a consumir i dir, això no... Això no és el que tocaria, no?
2: Sí. Mira, més que ara comencem una mica, no? Diem que en aquest cas volem parlar... És un tema que afecta moltes llars. I, a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent... Però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Uh-huh. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost que ha de constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra... Les despeses de desplaçament, ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
1: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit. Un altre, ara, el més important...
0: Un moment, però, clar, tu et trobes amb la urgència. Truques al tècnic. Et ve a casa sense haver-te donat cap pressupost perquè et dirà, és que ho he de veure. No,
1: però abans has de preguntar-li què et cobrarà, per venir, no? El desplaçament, quan serà la mà d'obra, si t'ha de substituir les peces, que més o menys quan seria el cost. Tu ja li expliques si té garantia o no, no? Potser hem de
0: però
1: fer
0: si
1: una
0: no
1: miqueta de
0: idea...
1: recerca abans, no? De buscar la documentació que tenim d'aquest objecte, o depèn, clar, depèn de la...
2: Però deia que aquí hi ha moltíssimes casuístiques, no? Cas que tenim una mica de temps, perquè volem buscar diferents proveïdors, doncs sí que podem fer-ho al pressupost. Sigui com sigui, i això sí que és important de dir-ho, el més important és, per qualsevol reclamació, com sempre, però en aquest cas encara més, hem d'exigir la factura.
1: Uh-huh.
2: Perquè ens arriben molts casos que no podem atendre perquè, con IVA sin IVA, ja ho dic així fins i tot així, no?
1: Sí.
2: Amb el castellà, llavors tu no li vols fer amb l'IVA perquè t'estalvies uns dinerets, perquè normalment, per molt que diguin, gairebé sempre la persona consumidora que diu no, a mi cobren menys. Ho dic també perquè aquí també vull fer una mica de llança a favor dels autònoms, que moltes vegades... però bueno, en aquest cas, perquè si no podem fer res. Perquè, clar, si ens venen a nosaltres dient és que no ha complert el que m'havia dit amb el pressupost, molt bé, potser que tingui un pressupost, però si després no hi ha factura, és que no està complint.
0: Que no consta la feina feta, no?
2: No.
0: Al final la factura és com tenir constància de que això s'ha fet i està pagat, no?
2: No, tu podries fer també un albarant. Una albarada d'entrega també et serviria amb això i amb altres coses. No és tant si després va a judici aquesta persona guanyarà, no? Perquè estem parlant, però estalviem si realment, segons el que sigui, hem de... És com quan compres un... Oi que quan compres un bitllet d'avió, si saps que si és molt, molt, molt econòmic, que no et retornaran els diners? Doncs en aquest cas hem de ser conscients que si tenim un després una queixa i no funciona, si no hem reclamat la factura, vull dir que siguem conscients a l'hora després també, a l'hora de pagar, que pagues més, però també tens aquesta reclamació. Llavors, segons els imports o el que sigui, potser val la pena aquest sobrecost, que no és un sobrecost, no deixa de ser, però que és bueno, un sobrecost final pel consumidor, d'això. Llavors, exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
1: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible, perquè així és com podem...
0: Hi pot haver conceptes sospitosos dins d'aquest detall? Home. És a dir, que t'hagin cobrat coses que en realitat no es poden cobrar, no?
2: L'urgència immediata, allà, no? Per
0: doncs
2: exemple,
0: sí, val 150 i un concepte és això, immediatesa o
1: sí,
0: urgència.
1: El tema dels recàrrecs i suplements, sí, ens hem trobat, no? Que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost. Si no, és que en cap de setmana. I una altra cosa, sobretot també com sempre, no? Això és el que anem dient, però no ens cansarem de repetir-ho i ho seguirem fent. Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers... hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional. És perquè ho fan, s'aprofiten, te'l posen allà, saps que estàs en un moment de...
1: Bueno, vulnerable.
2: Total, total.
0: De necessitat immediata, no?
1: Sí.
0: I truques, no? I potser el servei aquest no era el que tocava, no? Mm-hmm. Bé, sí que és veritat que pot passar... estem parlant de portes, pot passar amb una rentadora... no?
1: Sí.
0: Una nevera, un congelador o una porta que no s'atobre, una finestra...
1: O la caldera, a ple hivern, et deixen durant 3 setmanes sense aigua calenta i sense escalfar-te la casa.
2: Per això és el que tenen i, bueno, i per això també estem, no? És a dir, aquí hi ha un altre dret a la informació, jo ho vaig a comentar perquè és el nostre, penso que ens hem d'enfocar, bueno, ens hem d'enfocar tot, sobretot primer que tinguin el pressupost, que tinguin les facin bé, però també és important el dret a la informació. Uh-huh. Han de tenir aquestes tarifes, han d'haver-hi unes tarifes disponibles, almenys encara. S'han d'informar clarament els preus abans d'iniciar la feina, no? Això també és pel tema dels drets lingüístics. Sí. I el que dèiem abans, si durant la reparació t'estan dient i et diuen, ostres, que aquí hi ha una avaria nova, o no, mira, és que resulta que ara revisant et falta aquesta peça, que encariria el pressupost que t'han dit, tu has de comunicar abans de continuar. És a dir, tu no pots dir, mira, tu te l'he canviada perquè no anava bé, no. Te l'ha de comunicar.
1: Has de donar el vistiplau.
2: Exacte, i s'ha d'haver-hi el consentiment. I el que dèiem, doncs, que s'ha de conservar tot, has de conservar els pressupostos, els missatges, les factures, els justificants, si fas un pagament parcial, no, de paga'm això abans que haig d'anar a buscar la peça, doncs també. I si poguéssim fer el pagament parcial, una factura,

0: El pagament a compte sempre millor, que és el que dèiem, no?
1: I un dubte que tinc. Si et falla un electrodomèstic concret i et deriven... No, aquest és el servei oficial, diguéssim. Estàs obligat a agafar aquell servei o tu, si allò no t'encaixa el pressupost que t'han passat o l'actitud que han tingut, pots buscar un altre servei? És a dir... no estàs obligat, no? Encara que es digui servei oficial, diguéssim, a fer servir aquell servei, diguéssim.
2: No, com a consumidors, com persones consumidores, podem escollir amb qui volem tenir aquesta relació de consum, però si està en garantia, sí que han de venir els serveis oficials, perquè són els que et cobriran les peces, però res més. O sigui, després no és necessari. Si ja s'ha passat la garantia del producte, pots escollir a qui vulguis. Mm-hmm.
0: També el que comentàvem, no? En aquest cas, sobretot com a consells pràctics. Si es pot, sempre que es pugui, comparar diferents pressupostos. No, mirar de no acceptar reparacions si no tenen la documentació escrita. Si algun professional, així com abans he dit el mateix, si també et diu no, t'ho faig sense factura i m'ho pagues amb efectiu, millor que no, per el que dèiem de la constància. I també, molt important, tothom té assegurança de la llar i en les assegurances de la llar entren. A vegades no ens en recordem i anem al ràpid. Llavors, a dir, ostres, mirem, perquè l'assegurança de la llar moltes vegades cobreixen ja serveis urgents, serveis de manteniment. Llavors mirem-ho, perquè llavors, home, és més senzill, no? Mm.
2: I parlar també de la garantia que tenen. O sigui, hi ha 6 mesos de garantia una vegada s'ha finalitzat la feina. O sigui, i això cobriria la feina en si mateix i els materials que el professional ha fet servir.
0: Mm-hmm. Si aquest material, per exemple, no, imaginem que jo et faig una reparació i et poso una caldera nova, no? Doncs el que és la reparació en si són aquests 6 mesos que hem dit, però potser si la caldera és nova, doncs tindrà la garantia de 3 anys que té la caldera. Vale? Mm-hmm. Que no és de dir 6 mesos i ja està, no. Perquè m'ho van instal·lar i llavors et diu el professional no, és que jo ja vaig venir i ja està. Ja, però és que la caldera sí que ho té, llavors, sí. Potser llavors s'ha d'anar al servei tècnic, però sí que s'ha de mirar.
2: Sí, sí, el producte nou 3 anys, quan es fa una reparació 6 mesos.
0: I el que dèiem també és, si es fa una reparació en electrodomèstic o qualsevol, el servei tècnic t'ha de donar un resguard de dipòsit, quan deixen en l'aparell a reparar. És a dir, només, i després el que dèiem, només els serveis tècnics oficials poden fer reparacions gratuïtes dins del període de garantia del fabricant. És a dir, ha de ser un servei tècnic oficial que estigui acreditat, t'ha de deixar un resguard de dipòsit. Aquestes coses són importants de dir-les, perquè si després no funcionen, també nosaltres ens ho poden dir, perquè per això estem, com sempre, no? Però, a més, a part de perquè si tenim casos, com ens n'hem trobat, d'alguns serveis tècnics oficials, doncs que recullen ja diferents incidències perquè no estan complint, nosaltres això aleshores ja ho derivarem a inspecció i se m'està també acudint el que dèiem, no? Vull dir, també les cases, les companyies, que també sàpiguen que hi ha un servei tècnic oficial que no està funcionant. En aquell emplaçament, i potser sí que funciona el de Castelldefels o de Vilanova. Vull dir que hem de professionalitzar i no perquè sigui urgent ens hem de, no, ens hem de, hem d'acceptar, doncs és el que hi ha i pago molt. Mm. Perquè justament és quan més s'aprofiten, no? Aquesta vulnerabilitat que tens en un moment d'urgència.
2: Exacte. Bueno, el que tu comentes, quan ja ens veiem amb diferents casos de mediació on no arribem a res o el resultat no és favorable i són situacions que són molt clares, doncs des de la nostra, com la mediació no és una obligació, com bé diu la paraula, doncs nosaltres tenim la potestat de derivar-ho a la Generalitat a fer una inspecció si és necessari.
0: Llavors són altes les sancions.
2: Exacte.
0: Molt més altes que no tenir un resguard de factures a sobre.
2: Per això, o sigui, potser la persona consumidora té la responsabilitat de primer saber què està fent, ser coneixedora i té una i fer o formar per moure's de manera activament, no? Però una vegada tot allò que ha fet per protegir-se i que tot estigui bé no ha funcionat, pot venir amb nosaltres, i si no, doncs sempre hi ha darrere l'Agència Catalana de Consum.
0: Clar, tenim l'agència i, si no, com sempre, associacions de consumidors, servei d'orientació jurídic, Però bueno, recordem que en aquest cas... però sí que crec que els conceptes, no? Com m'agrada quan dius el resum, no? Fem un resum, això m'ha agradat molt, com un resum el que hem dit, mirada, encara que ens sembli que no, han de poder fer pressupost les empreses. Mm. Si no és avui, doncs, vale, però ja me'l farà i me l'envia per correu electrònic, no? A vegades, no, o la factura.
2: És una obligació, sí.
0: Una obligació. No, perquè a vegades no et poden fer pressupost si no venen a veure el que hi ha. Saps
2: no, evidentment, però sí, com tu deies abans, tenen les tarifes, han de portar la tarifa física, quan ve te l'ha d'ensenyar, t'ha de poder mostrar el que costa la peça que et proposa que has de canviar, i tu has de veure que tot té un sentit, que és formal, que no és qualsevol que arriba a casa teva, et pica la porta, entra i crea aquesta inseguretat. Per això dic de la responsabilitat com a consumidor, però també de la responsabilitat com l'establiment o la persona que ve a arreglar-te les coses.
0: Perquè a més aprofito per lligar-ho això amb una altra xerrada que vam fer, oi Pau, del tema que pot ser que et vingui gent a casa que no siguin professionals.
1: És a dir, falsos revisors,
0: els de l'osmosis que parlaven, els que et venen de la caldera, és a dir, que aquí hi ha dos aspectes. Primer, que qui et vingui sigui realment la persona que t'ha de fer la reparació que toca, i després que qui vingui que ho faci bé, però sobretot el que dèiem, que no només és això, sinó que a més també ens estem trobant molta gent que va a domicilis fent-se passar per aquests professionals.
2: Sí, també hauríem de dir que ningú pot venir a casa teva a picar-te a la porta i vendre't alguna
0: cosa.
2: O sigui, tu els has de cridar que vinguin a casa teva. Vale, això la gent no ho ha de saber. No,
0: sí, però
2: no poden...
0: sí que és veritat que amb el manteniment, això és el que parlàvem l'altre dia, no?
2: Que però tu els has cridat abans.
0: No, però a vegades et criden i et diuen vindrem a fer la reparació. Normalment és venim a fer la reparació i
2: de manteniment,
0: vols dir? De manteniment de l'empresa que ja et fa normalment i et truca, a més, des d'un... Això són fraus.
2: Sí.
0: I ja ho sabem, però ja en vam parlar un altre dia. Però sí, és una cosa de reparacions, som nosaltres que cridem. No t'aparezco i... Ui, mira, veig que se t'ha trencat algú.
2: Ja. Exacte.
1: Doncs bé, avui hem parlat d'aquest sector, de les reparacions dins de casa i també doncs, quins consells hem de tenir en compte abans doncs, de posar-nos en contacte amb els tècnics o quan ens hi posem en contacte, quatre detalls d'informació doncs, que hem de tenir per després no trobar-nos amb un compromís o amb una situació no, d'incertesa que pugui acabar amb un abús sobre el consumidor. N'hem parlat amb Eva Mangual i Imma Laborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. No sé si queda res més a dir sobre aquest aspecte, si voleu afegir res més.
2: Jo crec que està, no?
0: Sí, hem dit molt, després entraríem, potser hi ha mil casuístiques, com hem dit, però...
2: Sí.
0: I que són, a més, moltes de les que més atenem, no?
1: Doncs fins aquí la secció
2: fins una altra
1: d'avui, que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
3: bon
2: Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari, un tros de cel blau ben clar, la classe, l'escenari.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb algun núvol puntual. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 23 o 24 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 29 o acostant-se als 30 amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble de gregal o llevant al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar augmenti de marejor a maró a partir de mitja tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable també, amb força núvols baixos al matí, però amb més sol i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que tornarà a pujar

0: Tour, uns castellers de Cubelles que van participar el passat diumenge 23 d'agost de la Diada Castellera de Prefesta Major de Vilafranca del Penedès, celebrada a la plaça de la Constitució. La jornada va reunir també els xicots de Vilafranca i els bous de la Bisbal, una colla cubellenca que es va desplaçar, com dèiem, a Vilafranca amb una formació reduïda, una circumstància que dificultava afrontar amb garanties els castells de set, que ha marcat bona part de la temporada castellera dels castells del Foix. Davant d'aquesta situació, l'equip tècnic va optar per convertir la diada en una oportunitat per continuar fent créixer la colla i donar experiència a nous castellers i castelleres. L'estratègia de la colla va donar els seus fruits i els castellers del Foix van descarregar un 4 de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb agulla, a més d'un pilar de 4. L'actuació va permetre que diferents membres de la colla assumissin protagonisme en estructures que poden tenir un paper rellevant en les properes diades. La trobada també va permetre reforçar els vincles amb altres colles participants. Els xicots de Vilafranca van completar una destacada actuació amb un 4 de 8, un 5 de 7, un 3 de 7 i el pilar de 5. I els bous de la Bisbal, per la seva banda, van signar una actuació idèntica a la dels castellers del Foix, amb un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Per la colla cubellenca, aquesta diada s'emmarca en el treball de consolidació de la base i de la preparació de noves posicions tant al tronc com a la pinya, després d'una temporada especialment significativa en què els castellers del Foix han assolit per primera vegada la consideració de colla de set i han completat dues clàssiques de set. Un dels principals reptes és ampliar ara el nombre de castellers capacitats per assumir diferents funcions i assegurar així la continuïtat dels castells de set. La propera actuació dels castellers del Foix serà ja aquest divendres a les peces, a motiu de la Festa Major, on tornaran a compartir plaça amb els bous de la Bisbal. La cita servirà per continuar donant experiència a les noves incorporacions i avançar en la construcció del futur de la colla. La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous 27 d'agost l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
1: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà

0: Vida fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Viera. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa Cubelles en la Història.
1: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
0: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetén Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadura del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026 que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants de la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors de Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Brema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte dia 5 hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Brema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxio Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Brema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tot una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
2: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida de Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
0: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
2: Sí, perquè bueno, van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
0: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la Trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
1: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que té, hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei, eh?
3: Un cop, sí.
1: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
0: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
1: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
3: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
0: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
3: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
1: Bé, els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
0: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
1: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
0: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
6: Fuster.
0: Bon
6: dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb algun núvol puntual. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 23 o 24 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 29 o acostant-se als 30, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble de gregal o llevant al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar augmenti de marejol a maró a partir de mitja tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable també, amb força núvols baixos al matí, però amb més sol i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que tornarà a pujar tant de nit com de dia i es mourà entre els 24 de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient més xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda tot el dia amb maró.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: obrim aquest espai dedicat al consum, als consumidors, als seus drets, a les seves reclamacions i també als casos que es van trobant aquí a Cubelles, i ho fem de la mà de dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, ens acompanyen, com sempre, últimament en aquest espai, l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, un altre dia més.
0: I també tenim amb nosaltres Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, anem parlant aquí doncs, de casos que es troben a l'OMIC, també doncs, de situacions que poden ser més o menys generals o habituals, en què es poden trobar consumidors que després doncs, van a presentar les seves queixes o consultes o reclamacions mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I avui ens volem centrar en aquelles reparacions que necessitem a casa, d'un electrodomèstic, d'un element concret que bé, no acaba de funcionar bé i doncs, necessitem l'ajuda d'un tècnic, d'un instal·lador, d'algú, doncs, d'algun mecànic que concretament vingui a casa, no?, a mirar-nos allò que ens està fallant, que no ens està funcionant bé. És un sector, no?, que, bé, en el cas de Cubelles, us heu trobat algunes queixes o algunes reclamacions, oi? Expliqueu-nos què és el... Quines situacions, així, jo he parlat en general, però vaja, no sé si doncs, es pot concretar més. Us heu trobat en situacions doncs, que tot això, aquestes reparacions deriven, doncs, no sé, si en què es va allargant més en el temps del que toca, si doncs, cada vegada fan falta més peces, potser, del que el consumidor creu que tocaria. Vaja, quina és la situació en què, si algú s'hi troba, considereu que caldria anar a consumir i dir, això no... Això no és el que tocaria, no?
2: Sí. Mira, més que ara comencem una mica, no? Diem que en aquest cas volem parlar... És un tema que afecta moltes llars. I, a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent... Però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Uh-huh. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra... Les despeses de desplaçament, ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
1: Un cop, sí.
2: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit. Un altre, ara, el més important...
0: Un moment, però, clar, tu et trobes amb la urgència. Truques al tècnic. Et ve a casa sense haver-te donat cap pressupost perquè et dirà és que ho he de veure. No,
1: no però abans has de preguntar-li què et cobrarà, per venir, no? El desplaçament, quan serà la mà d'obra, si t'ha de substituir les peces, que més o menys quan seria el cost. Tu ja li expliques si té garantia o no, no? Potser hem de
0: però
1: fer
0: si
1: una miqueta
0: no
1: de recerca abans, no? De buscar la documentació que tenim d'aquest objecte, o depèn, clar, depèn de la...
2: Això deia que aquí hi ha moltíssimes casuístiques, no? Cas que tenim una mica de temps, perquè volem buscar diferents proveïdors, doncs sí que podem fer-ho al pressupost. Sigui com sigui, i això sí que és important de dir-ho, el més important és, per qualsevol reclamació, com sempre, però en aquest cas encara més, hem d'exigir la factura.
1: Uh-huh.
2: Perquè ens arriben molts casos que no podem atendre perquè, con IVA sin IVA, ja ho dic així, fins i tot així, no?
1: Sí.
2: En castellà, llavors tu no li vols fer amb l'IVA perquè t'estalvies uns dinerets, perquè normalment, per molt que diguin, gairebé sempre la persona consumidora que diu no, a mi cobren menys. Mm. Ho dic també perquè aquí també vull fer una mica de llança a favor dels autònoms, que moltes vegades... però bueno, en aquest cas, perquè si no podem fer res. Perquè, clar, si ens venen a nosaltres dient és que no ha complert el que m'havia dit amb el pressupost, molt bé, potser que tingui un pressupost, però si després no hi ha factura, és que no està complint.
0: Que no consta la feina feta,
2: no?
0: No. Al final la factura és com tenir constància de que això s'ha fet i està pagat, no?
2: No, tu podries fer també un albarant, una albarada d'entrega també et serviria amb això i amb altres coses. No és tant si després va a judici, aquesta persona guanyarà, no? Perquè estem parlant, però estalviem, si realment, segons el que sigui, hem de... És com quan compres un... Oi que quan compres un bitllet d'avió, si saps que si és molt, molt, molt econòmic, que no et retornaran els diners? Doncs en aquest cas hem de ser conscients que si tenim un després una queixa i no funciona, si no hem reclamat la factura, vull dir que siguem conscients a l'hora després també, a l'hora de pagar, que pagues més, però també tens aquesta reclamació. Llavors, segons els imports o el que sigui, potser val la pena aquest sobrecost, que no és un sobrecost, no deixa de ser, però que és un sobrecost final pel consumidor, d'això. Llavors, exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
1: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100, si és pel desplaçament, o 20, si és per mà d'obra, i el més detallat possible, perquè així és com podem...
0: Hi pot haver conceptes sospitosos dins d'aquest detall? Home. És a dir, que t'hagin cobrat coses que en realitat no es poden cobrar, no?
2: L'urgència immediata, allà, no? Per
0: doncs
2: exemple,
0: sí, val 150 i un concepte és això, immediatesa o
1: sí,
0: urgència.
1: El tema dels recàrrecs i suplements, sí, ens hem trobat, no? Que volen cobrar doncs, per l'urgència i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
2: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost. Si no, és que en cap de setmana. I una altra cosa, sobretot també com sempre, no? Això és el que anem dient, però no ens cansarem de repetir-ho i ho seguirem fent. Desconfiem d'ofertes barates. El servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general. Aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers... hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional. És perquè s'aprofiten, te'l posen allà, saps que estàs en un moment de...
1: Bueno, vulnerable.
2: Total, total.
0: De necessitat immediata, no?
1: Sí.
0: I truques, no? I potser el servei aquest no era el que tocava, no? Mm-hmm. Bé, sí que és veritat que pot passar... estem parlant de portes, pot passar amb una rentadora, no? Una nevera, un congelador, o una porta que no s'atobre, una finestra...
1: O la caldera, a ple hivern, et deixen durant 3 setmanes sense aigua calenta i sense escalfar-te la casa.
2: Per això és el que tenen i, bueno, i per això també estem, no? És a dir, aquí hi ha un altre dret a la informació, jo ho vaig a comentar perquè és el nostre, penso que ens hem d'enfocar, bueno, ens hem d'enfocar tot, sobretot primer que tinguin el pressupost, que tinguin les factures, que facin bé, però també és important el dret a la informació. Uh-huh. Han de tenir aquestes tarifes, han d'haver-hi unes tarifes disponibles, almenys en català. S'han d'informar clarament els preus abans d'iniciar la feina, no? Això també és pel tema dels drets lingüístics. Sí. I el que dèiem abans, si durant la reparació et estan dient i et diuen, ostres, que aquí hi ha una avaria nova, o no, mira, és que resulta que ara, revisant, et falta aquesta peça, que encariria el pressupost que t'han dit, tu has de comunicar abans de continuar. És a dir, tu no pots dir, mira, tu te l'he canviada perquè no anava bé. No, te l'ha de comunicar.
1: S'ha de donar el vistiplau.
2: Exacte, i s'ha d'haver el consentiment. I el que dèiem, doncs, que s'ha de conservar tot. Has de conservar els pressupostos, els missatges, les factures, els justificants. Si fas un pagament parcial, no, de pagar amb això abans que ets d'anar a buscar la peça, doncs també. I si poguéssim fer el pagament parcial, una factura, pagament a compte, sempre millor, és el que dèiem, no?
0: I un dubte que tinc. Si et falla un electrodomèstic concret i et deriven... No, aquest és el servei oficial, diguéssim. Estàs obligat a agafar aquell servei o tu, si allò no t'encaixa el pressupost que t'han passat o l'actitud que han tingut, pots buscar un altre servei? És a dir, no estàs obligat, no? Encara que es digui servei oficial, diguéssim, a fer servir aquell servei, diguéssim.
1: No, com a consumidors, com persones consumidores, podem escollir amb qui volem tenir aquesta relació de consum. Però si està en garantia, sí que han de venir els serveis oficials, perquè són els que et cobriran les peces, però res més. O sigui, després no és necessari. Si ja s'ha passat la garantia del producte,
2: pots escollir a qui vulguis.
0: Mm-hmm.
2: També el que comentàvem, no? En aquest cas, sobretot com a consells pràctics, si es pot, sempre que es pugui, comparar diferents pressupostos. No, mirar de no acceptar reparacions si no tenen la documentació escrita. Si hi ha algun professional, així com abans he dit mateix, si també et diu, no, t'ho faig sense factura i m'ho pagues amb efectiu, millor que no, per el que dèiem de la constància. I també, molt important, tothom té assegurança de la llar, i en les assegurances de la llar entren. A vegades no ens en recordem i anem al ràpid. Llavors, uh-huh, a dir, ostres, mirem, perquè l'assegurança de la llar moltes vegades cobreixen ja serveis urgents, serveis de manteniment. Llavors, mirem-ho, perquè llavors, a més, és més senzill, no? Mm.
1: I parlar també de la garantia que tenen. O sigui, hi ha 6 mesos de garantia una vegada s'ha finalitzat la feina. O sigui, i això cobriria la feina en si mateix i els materials que el professional ha fet servir.
2: Mm-hmm. Si aquest material, per exemple, no, imaginem que jo et faig una reparació i et poso una caldera nova, no? Doncs el que és la reparació en si són aquests 6 mesos que hem dit, però potser si la caldera és nova, doncs tindrà la garantia de 3 anys que té la caldera. Mm-hmm. Vale? Que no és de dir 6 mesos i ja està, no. Perquè m'ho van instal·lar i llavors et diu el professional, no, és que jo ja vaig venir i ja està. Ja, però és que la caldera sí que ho té, llavors, sí. Potser llavors s'ha d'anar al servei tècnic, però sí que s'ha de mirar.
1: Sí, sí, el producte nou 3 anys, quan es fa una reparació 6 mesos.
2: I el que dèiem també és, si es fa una reparació en electrodomèstic o qualsevol, el servei tècnic t'ha de donar un resguard de dipòsit, quan deixen en la parella reparar. És a dir, només, i després el que dèiem, només els serveis tècnics oficials poden fer reparacions gratuïtes dins del període de garantia del fabricant. És a dir, ha de ser un servei tècnic oficial que estigui acreditat, t'ha de deixar un resguard de dipòsit. Aquestes coses són importants de dir-les, perquè si després no funcionen, també nosaltres ens ho poden dir, perquè per això estem, com sempre, no? Però, a més, a part de perquè si tenim casos, com ens n'hem trobat, d'alguns serveis tècnics oficials, doncs, que recullen ja diferents incidències perquè no estan complint, nosaltres això aleshores ja ho derivarem a inspecció, i se m'està també ara acudint el que dèiem, no? Vull dir, també les cases, uh-huh, les companyies, que també sàpiguen que hi ha un servei tècnic oficial que no està funcionant en aquell emplaçament, i potser sí que funciona el de Castelldefels o de Vilanova. Vull dir que hem de professionalitzar, i no perquè sigui urgent ens hem de, no, ens hem de, hem d'acceptar, doncs és el que hi ha i pago molt. Mm. Perquè justament és quan més s'aprofiten, no? Aquesta vulnerabilitat que tens en un moment d'urgència.
1: Exacte. Bueno, el que tu comentes, quan ja ens veiem amb diferents casos de mediació on no arribem a res, o el resultat no és favorable i són situacions que són molt clares, doncs des de la nostra, com la mediació no és una obligació, com bé diu la paraula, doncs nosaltres tenim la potestat de derivar-ho a la Generalitat a fer una inspecció si és necessari.
2: I llavors són altes les sancions.
1: Exacte.
2: Molt més altes que no tenir un resguard de factures a sobre.
1: Per això, o sigui, potser la persona consumidora té la responsabilitat de primer saber què està fent, ser coneixedora moure's de manera activament, no? Però una vegada tot allò que ha fet per protegir-se i que tot estigui bé no ha funcionat, pot venir amb nosaltres, i si no, doncs sempre hi ha darrere l'Agència Catalana de Consum.
2: Clar, tenim l'agència, i si no, com sempre, associacions de consumidors, servei d'orientació jurídic, però bueno, recordem que en aquest cas, però sí que crec que els conceptes, no? Com m'agrada quan dius del resum, no? Fem un resum, això m'ha agradat molt, com un resum el que hem dit, encara que ens sembli que no, han de poder fer pressupost les empreses. Mm. Si no és avui, doncs, vale, però ja me'l farà i me l'envia per correu electrònic, no? A vegades,
1: no,
2: o la factura.
1: És una obligació. Sí.
2: Una obligació. No, perquè a vegades no et poden fer pressupost si no venen a veure el que hi ha. Saps
1: no, evidentment, però sí, com tu deies abans, tenen les tarifes, han de portar la tarifa física, quan ve te l'ha d'ensenyar, t'ha de poder mostrar el que costa la peça que et proposa que has de canviar, i tu has de veure que tot té un sentit, que és formal, que no és qualsevol que arriba a casa teva, et pica la porta, entra i crea aquesta inseguretat. Per això dic,
3: de la responsabilitat com a consumidor, però també de la responsabilitat com l'establiment i el, o la persona que ve a arreglar-te les coses.
2: Perquè, a més, aprofito per lligar-ho això amb una altra xerrada que vam fer, oi, Pau, del tema que pot ser que et vingui gent a casa que no siguin professionals.
0: És a dir, falsos revisors,
2: els,
0: no? Falsos tècnics.
2: Els osmosis que parlaven, els que et venen de la caldera, és a dir, que aquí hi ha dos aspectes. Primer, que qui et vingui sigui realment la persona que t'ha de fer la reparació que toca, i després que qui vingui que ho faci bé. Però sobretot el que dèiem, que no només és això, sinó que a més també ens estem trobant molta gent que va a domicilis fent-se passar per aquests professionals.
3: Sí, també hauríem de dir que ningú pot venir a casa teva a picar-te a la porta i vendre't alguna cosa.
2: Yeah.
3: O sigui, tu els has de cridar que vinguin a casa teva, vale? Això la gent no ho ha de saber, no,
2: sí,
3: no,
2: però
3: poden...
2: Sí que és veritat que amb el manteniment, això és el que parlàvem l'altre
3: sí,
2: dia, no? Que
3: però tu els has cridat abans.
2: No, però a vegades et criden i et diuen vindrem a fer la reparació. Normalment és venim a fer la reparació i
3: de manteniment,
2: de manteniment de l'empresa que ja et fa normalment i et truca de més des d'un... Això són fraus.
3: Sí.
2: I ja ho sabem, però ja en vam parlar un altre dia. Però sí, és una cosa de reparacions, som nosaltres que cridem. No t'aparezco i... Ui, mira, veig que se t'ha trencat algú.
3: Ja. Exacte.
0: Doncs bé, avui hem parlat d'aquest sector, de les reparacions dins de casa i també doncs, quins consells hem de tenir en compte abans doncs, de posar-nos en contacte amb els tècnics o quan ens hi posem en contacte, quatre detalls d'informació doncs, que hem de tenir per després no trobar-nos amb un compromís o amb una situació no, d'incertesa que pugui acabar bon, amb un abús sobre el consumidor. N'hem parlat també amb Mangual i Imma Laborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. No sé si queda res més a dir sobre aquest aspecte, si voleu afegir res més.
3: Jo crec que està, no?
2: Sí, hem dit molt, després entraríem, potser hi ha mil casuístiques, com hem dit, però...
3: Sí.
2: I que són, a més, moltes de les que més atenem, no?
0: Doncs fins aquí la secció
3: fins una altra
0: d'avui, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
2: Adéu, bon dia.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
3: Fuster.
2: Bon
3: dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i tinc sempre al meu costat, i avui també, el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi. Bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el repàs a la vida i obra de Tina Turner. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc dels Billboard 100 nord-americà i dels 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor. I l'any que toca en aquesta ocasió és el 1974 i ho farem com tenim costum, ordenant els temes de menys en més setmanes de permanència en aquella primera posició. Aquell va ser un any amb un comportament curiosament diferenciat entre les dues llistes, el Billboard i los 40.
1: Sí, diem això perquè, per una banda, en el Billboard, el màxim de temps que alguns temes es van mantenir a la primera posició van ser de 3 setmanes, i hi va haver més de 20 artistes diferents que només hi van estar una setmana.
0: Carai.
1: És a dir, que hi va haver molts temes que van arribar a la primera posició del Billboard i ràpidament en van desaparèixer.
0: Mm-hmm. Per un altre costat, a los 40 hi va haver 3 temes que es van mantenir a la posició 9, 11 i 12 setmanes respectivament, i només 4 en una setmana tan sols. El millor serà, però, que ens deixem de preàmbuls i anem per feina, no?
1: Doncs sí, sí, va. Comencem, doncs, amb algun dels temes d'aquells que es van passar una única setmana al capdamunt dels Billboard. Som-hi?
0: Som-hi. Uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca

0: Els que estem escoltant són el grup suec Blue Suede, interpretant Hooked on a Feeling, amb el que es van situar amb el número dels Billboard una única setmana.
1: El característic Uga, Shaka Uga, Uga, no té en absolut cap significat ni reprodueix cap llengua existent. Però, de fet, s'ha acabat convertint en el signe d'identitat d'aquesta cançó, que, per altra banda, va ser una de les de major èxit de Blue Suede.

0: també de Hughes Corporation, amb aquesta cançó que escoltem, Rock the Boat, van allotjar-se una setmana al capdamunt dels Billboard aquell any 1974.
1: Aquest tema és considerat un dels antecedents del que posteriorment s'anomenaria música disco. El seu ritme no és tan accelerat ni potent com ho serien posteriorment els temes més declaradament disco, però ja el feia adequat per a la pista de ball.
0: El grup de Hughes Corporation va iniciar-se com a grup d'acompanyament vocal per sessions de gravació. Va tenir posteriorment ocasió de gravar alguns temes propis i va ser amb aquest Rock the Boat que va aconseguir el seu millor èxit.

0: Aquest és Eric Clapton versionant un dels èxits de Bob Marley, I Shot the Sheriff, que va veure incrementada la seva popularitat inicial gràcies, precisament, a la reinterpretació de Clapton en què combina el reggae amb el rock.
1: La lletra d'aquesta cançó es pot semblar una mica violenta, potser, ja des del títol, que diu "Jo vaig disparar al sheriff". Però quan escoltem amb atenció ens n'adonem que és un clam, també una crítica contra l'abús d'autoritat.
0: Exactament. La clau està en què el protagonista afirma que, efectivament, ell va disparar contra el xerif, però que va ser en legítima defensa, mentre que de l'altre mort del que l'acusen,

0: Ara és Barry White qui amb la seva inconfusible veu ens interpreta Can't Get Enough of Your Love, Babe, de la qual n'era al mateix temps el cantant, el compositor i el productor.
1: Barry White va ser un dels representants més significats de la música disco que esmentàvem abans i a la qual va contribuir amb nombrosos èxits, sempre acompanyat de la Love Unlimited Orchestra, que ell mateix va crear i formada majoritàriament per instruments de corda.

0: Ara estem escoltant a Bachman Turner Overdrive, també coneguts per les inicials BTO. Ells també van ser els inquilins del primer lloc durant una setmana amb la cançó You Ain't Seen Nothing Yet.
1: BTO són una banda originària de Canadà que es va formar l'any 1973 i que, amb diversos lapses d'inactivitat, encara segueixen actius des de la seva darrera reunificació l'any 2023.

0: Un més dels que es van passar una única setmana a la primera posició, recordem que en van ser més de 20, eh? Doncs va ser en John Lennon, que amb aquest tema, Whatever Gets You Through the Night,
1: s'hi va passar,
0: una setmana.
1: És curiós que amb aquesta cançó arribés al capdamunt de la llista i que uns anys abans, amb Imagine, només arribés a quedar en tercer lloc, quan aquesta segona és la que en realitat s'ha acabat convertint en un himne, mentre que Whatever Gets You Through the Night no ha tingut, ni de bon tros, el mateix grau de repercussió.
0: Amb John Lennon hi va col·laborar a la gravació ni més ni menys que Elton John, al piano i també fent els cors.
1: Carai!
0: La curiositat va ser que Lennon es va comprometre amb Elton John a fer un directe junts si la cançó arribava a número 1. I, evidentment, ho van haver de fer, eh?
1: Mira,

0: like him. Estem escoltant Cats in the Cradle, interpretada per Harry Chapin, qui podríem dir que va ser tant o més conegut per les seves activitats de compromís social i humanitari que per la seva presència dalt dels escenaris.
1: En aquesta cançó relata la relació entre un pare més pendent de la seva feina i el seu fill, i fa així un retrat dels conflictes que generen les prioritats familiars.
0: Com tantes altres cançons amb missatge a la lletra, aquesta té una estructura molt lineal, sense tornada ni ponts, la qual cosa destacable encara que arribés al primer lloc del Billboard.

0: Ringo Starr va versionar You're 16, Lexi Burnett, i ho va fer amb notables col·laboradors.
1: Un d'ells va ser Mark Bolan, de T-Rex, a la guitarra, i un altre, el seu excompany de The Beatles, Paul McCartney, trencant així aquell mite de l'enemistat entre els components del grup de Liverpool posteriorment al trencament.
0: Ara volem que us fixeu en aquest so.
1: A veure...

0: És un instrument anomenat mirlitó, que és molt poc utilitzat i del que hi ha molt poques gravacions.
1: Es tracta d'un instrument molt senzill, també anomenat a vegades casú, i que consisteix en un tub amb una obertura lateral coberta per una membrana que, al cantar per un extrem, vibra i canvia el so de la veu d'aquell qui canta.
0: Doncs bé, en l'enregistrament de la versió de You Are 16 de Ringo Starr, qui toca el mirlitó és Paul McCartney.

0: I seguim amb Ringo Starr, però no al Billboard, sinó a los 40 principales, on va arribar a la primera posició amb aquest tema, Photograph.
1: Hem de dir, però, que l'any anterior, 1973, sí que va situar-se en el primer lloc del Billboard, aquest mateix tema. Això confirma el que ja hem vist en altres ocasions, que els èxits internacionals trigaven en arribar al mercat espanyol almenys uns mesos, lògicament, per altra banda.
0: Sí, doncs bé, Photograph es va passar dues setmanes al capdamunt de la llista espanyola i es tracta d'una composició entre Ringo Starr i George Harrison. Això també desmenteix encara més la pretesa enemistat entre els membres de The Beatles.
1: Sí, senyor.

0: Hem de fer una passa enrere per recuperar aquest tema de Suzy 4, Devil Gate Drive, que es va mantenir una única setmana encapçalant els 40 principals.
1: Ara bé, Suzy 4, aquell any 1973, va arribar-hi en dues ocasions a la primera posició. La primera amb aquesta, Devil Gate Drive, i la segona va ser amb 48 Crash, que escoltarem la setmana que ve, i aquesta s'hi va estar dues setmanes.
0: Per acabar la selecció d'avui, tornarem al Billboard per escoltar un dels temes que aquell any, que tot haver-se passat només una setmana en la primera posició, segueix escoltant-se a dia d'avui, més de 50 anys més tard.

0: És la Steve Miller Band amb el tema The Joker, un tema on fan una agradable barreja de rock i blues amb l'ús fins i tot d'efectes especials.
1: Mm-hmm. Aquest va ser un dels majors èxits de la banda nascuda a San Francisco a final dels anys 60.
0: Doncs amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què completarem el repàs als números 1 dels Billboard i també de los 40 principales de l'any 1974.
1: Fins llavors, cuideu-vos molt.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I com anem fent de tant en tant aquí a Ràdio Cubelles, estarem ara uns minuts xerrant de temes vinculats al consum, als drets dels consumidors, informació a tenir en compte, consells a l'hora de comprar, d'encarregar serveis, o si ens trobem en situacions o casos dubtosos, si doncs, hem patit, creiem, doncs, algun aspecte doncs, que puguem reclamar. De tot plegat en parlarem avui amb dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Tenim amb nosaltres l'Eva Mangual, que és l'encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies, un altre cop aquí.
0: I també saludem a Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
0: I bé, hem anat parlant doncs, en aquesta secció de casos molt diversos, des de viatges, a compres, en rebaixes, reparacions, reformes, i avui ens volem fixar en un cas molt concret i són doncs, també consells, recomanacions a l'hora d'anar a comprar per internet entrades per concerts i espectacles. Ara arriba una època en què segurament doncs, la gent té més temps, o sobretot la gent jove, els altres potser no tant, però vaja, i és l'època no, en què també es dona més aquest fenomen, hi ha més concerts, hi ha més festivals i tot plegat i més espectacles, tot i que també ens pot servir per tot l'any. I bé, molta gent doncs, acaba buscant si queden entrades o si s'han acabat, doncs, si hi ha altres plataformes on venguin aquestes entrades, i davant doncs, d'aquesta situació de consum anem a donar recomanacions i també analitzar alguns casos en què s'hagin pogut trobar doncs, errors o problemes. Endavant, què és el que hem de tenir en compte? Això, quan vulguem comprar entrades pel teatre, per concerts, festivals, abonaments, etc, etc.
2: Doncs, comprar entrades en línia, no, és còmode, és ràpid, també, vull dir, ara ja gairebé tot es fa per internet, no? Abans sí que dèiem, doncs, podies anar a comprar, potser a vegades, bueno, es pot comprar directament a l'establiment, no, si és un teatre, però bueno, ara tot és en línia, però també doncs, es poden haver-hi molts fraus, revendes, preus inflats. Per tant, el primer consell sempre és a través del canal oficial d'on es venguin les entrades, és a dir, la pàgina web de l'organitzador, de l'esdeveniment, del teatre o la plataforma, no? Perquè, és que ara estic pensant també, no? Quan busques un concert, a vegades et surt el que et surt directament,
1: sí.
2: Busqueu una miqueta més. Busqueu més perquè et surten moltes que estan més posicionades o ja ho fan expressament, que a més inclús s'assemblen molt, no? Potser vaig veure una que era un Ticketmaster, però potser sense la K o sense la C. Vull dir, no era, que tu dius, ostres, però és que s'assembla moltíssim. Per tant, ja, i això ja ho hem fet amb altres recomanacions, sempre que sigui una pàgina HTTPS amb les dues punts, que sigui una pàgina segura, no? Sobretot, i a més aquestes que venen entres de segona mà, s'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt
1: molt
2: i l'altre ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any o diferents opcions, no?
0: Sí, perquè habitualment sí que es posa, jo almenys en el teatre ho posa ben clar, no es retornarà l'entrada un cop comprada, no, ho posa bastant clar, no? Però potser si és això, una web de revenda, una plataforma, potser aquesta informació no és tan clara.
2: I també dic que en aquest cas, tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancel·la, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament, aquesta ja és més complicada, no?, a l'hora d'informar, no? Hi han hagut tants, no?, aquests casos que han sortit del tema,
1: sí, com,
2: que no hi ha
1: com els concerts que no s'han acabat, no?
2: Sí, o que el cancel·lo per les falles, no? No era el Morrissey, no?
0: I això ho entendria, que si tu compres l'entrada per el Bad Bunny i toca el Bugs Bunny i no el Bad Bunny, vale? casa.
2: Bueno, això, això surt molt, que... això va sortir, no? Jo vaig veure un, no?, d'unes que van anar...
0: El cervell no és el que tu has comprat, no?
2: Clar, clar, clar. Però bueno, potser és que tu no has llegit i allà posava Vax. Sí, clar, per això hem dit que és el primer que hem dit. Mireu
1: sí,
2: bé.
1: Sí, s'ha de vigilar molt.
2: Clar, no he dit mirar bé el nom del cantant, però m'ha agradat, eh? M'ha agradat aquesta, Vax. Perquè com a consell, no, ja, diem, sí, mira sí. Qui lo vende, bueno, mira on vas, també, no? Que realment sigui el que vulguis fer, no? I també, doncs, mirar bé, exacte, si hi ha un procediment de devolució. Tot això són garanties que et donen a l'hora de comprar. Mm. I, a més, hi ha algunes que ofereixen assegurances, però també molt de cuidado amb les assegurances. Ho sé perquè, en aquest cas, sí que m'ho he mirat molt bé, m'ho vaig mirar molt bé una vegada, que vaig dir, ostres, aquesta assegurança ha d'haver-hi... És molt complicat que m'ho puguin pagar perquè era no sé quantes hores abans. I... És a dir, jo volia dir, ostres, si arribo tard... perquè hi ha un embús, que això pot passar, no, això no entrava. Vull dir, me'n recordo que hi havia moltes, tantes limitacions que després me sembla que vaig dir és que no em surt a compte, perquè és que no ho podré complir. És a dir, si jo ja sé amb tant de temps que no puc anar... Vull dir, et demanen que hi hagi tant de temps que puguis avisar, ja no és una assegurança. Bueno, no...
0: Bé, però potser és per aquests grans esdeveniments que s'anuncien de vegades molts mesos abans, sí. I hi ha gent que diu, bé, jo compro l'entrada ara, però si la setmana abans em... tinc un accident de cotxe i exacte. No hi puc anar, doncs bé, em tornaran a... el que m'ha costat aquest gran esdeveniment que he comprat amb tants mesos d'antelació i això, no?
2: Sí, no, no, a veure, hi ha concerts i espectacles que són molt cars, que inclús a vegades, a més, t'impliquen un desplaçament, un allotjament, un cap de setmana, un hotel. Bueno, mira, no, parlem de casos, a mi em va passar, vam anar a veure el... Em faig gran, si estic dic això, estava pensant en Depeche Mode, fa una mica gran. No, és que has dit que abans que només els joves.
0: És multigeneracional.
2: M'he sentit aquí afectada. Doncs vam anar a Sevilla, perquè tocava allà, perquè no... i s'havia caigut de l'escenari a Valladolid, i clar, van anul·lar el concert, i ens ho van dir a tots a l'avió. Però wow. L'avió a Sevilla, vull dir que no ens ho van dir abans de pujar. I clar, me'n recordo que era, ostres, no? I ara no recordo què vam fer, perquè fa molt de temps. Ara, suposo que ho vaig fer tot molt bé i em van tornar els diners.
0: Anar a passejar per Sevilla, suposo.
2: No, vam anar i vam aprofitar i va ser molt divertit. Però aquest va ser un cas sobrevingut, no?, que em va fer gràcia. I ara volia dir perquè és dir-lo que sobretot els joves van a concerts. I, sí. No. I jo sóc jove, eh?
0: Sí.
1: Doncs el que comentaves, no?, que... és important sempre comprar els canals oficials o bé el, o sigui, tot, si per exemple que és, aquest és un dels casos de fa molt poc d'un concert trobar el tiquet per anar l'entrada per anar al Bad Bunny, no? Si resulta que estàs comprant amb una pàgina de revenda, comparar sempre el preu amb la pàgina de l'organitzador, vale? I en el cas de que fos un 20% superior, pots contactar amb aquesta pàgina i et baixa el preu, perquè ha de ser com a màxim un 20% el preu de revenda. I
0: això és només per espectacles o, no sé, ho dic perquè també hi ha molta revenda en el futbol, eh? Per exemple, entrades per anar al futbol, que caldria mirar-ho, no?
2: La sí, lletra caldria mirar-ho, petita. Però sí. Bueno, si hi ha... No, però això
0: pot ser que afecti a la revenda en general. Que
2: jo no... crec que sí, jo crec que és un 20 ara que ho han posat perquè no deixa ser un espectacle que regeix per la mateixa normativa del tema d'espectacles. Per la normativa d'espectacles i recreatives, i activitats recreatives, no? Que es diu així. Però sí, bé, això en aquest cas, com ara ha comentat l'Eva, aquest cas del Bad Bunny que ens va arribar, doncs gràcies a que va trucar i sabia que no podia ser més d'aquest 20, doncs li van rebaixar.
1: Sí, li van rebaixar i ho va comprar.
2: I ho va poder comprar.
1: Va comprar no només per un dia, sinó per dos, perquè li donava...
2: Doncs mira.
0: Home, una rebaixa important, doncs.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, doncs això, s'ha de desconfiar de les ofertes, que siguin massa barates o que siguin coses que dius que no té pinta de que sigui veritat, no? Sempre contrastar en el que has comentat a l'inici, Imma, de verificar bé quina és la informació, que estàs en una pàgina web oficial, que tot és segur, que la informació és clara i que especifica clarament el dia, l'hora, on has d'estar, tot allò.
2: I llavors, com a resum final, m'agrada dir sempre el resum, m'agrada molt, doncs, recomanacions finals. Si algú es troba, en aquest cas, doncs, que té alguna incidència, ha de reclamar a l'empresa que organitzadora, per això és important veure qui organitza, que hi hagi un mail de contacte, que hi hagi una manera de reclamar. si no és espanyola, també es pot reclamar, perquè nosaltres tenim, en aquest cas, a nivell europeu, també hi ha una secció de l'Agència Catalana de Consum, doncs es dediquen, no, com dèiem, al tema de... surt Ryanair, perquè però és un tema també d'Europa que passa, no? Que es pot, que es poden reclamar, que poden haver-hi aquesta reclamació, i com en els altres casos, doncs fer aquesta reclamació, esperar un mes o menys si han respost de forma desfavorable, i aleshores venir a nosaltres i fer la mediació.
1: Exacte.
0: I si algú té un dubte, troba un anunci que diu, ui, això és una mica estrany, també us ho poden enviar abans, no?
1: Sí, sí. Ens poden consultar, clar que sí.
2: Sí, el nostre servei de consultes és, com dèiem, a consum@cubelles.cat, el correu electrònic on es poden enviar consultes. Es pot venir directament els dimecres de 10 a 1 a l'oficina del Passeig Narcís Verdagí, o ens poden trobar també pels altres canals de l'Ajuntament.
1: Trucar, i també tenim el WhatsApp, que seria el 677 15 03 92.
0: Perfecte, doncs avui hem donat recomanacions, consells a l'hora de comprar entrades per espectacles, per concerts, per festivals, i també tenim coses a tenir en compte en la revenda i en aquestes plataformes de revenda si ens interessa molt una entrada d'aquesta mena. N'hem parlat amb Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor de l'OMIC. Gràcies per ser amb nosaltres, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Gràcies.
2: A vosaltres, com sempre. Adeu.
0: Fins la pròxima.
1: Fins aviat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf, ofereix el servei Cubelles Vila Cuidadora, que ha adreçat a persones majors de 65 anys que es troben en situacions de soledat no volguda i necessiten acompanyament i suport. Un programa que aquest serà el segon curs que es desenvolupa aquí a Cubelles, i per conèixer millor com funciona, com participar-hi i tenir tota la informació, avui dedicarem aquesta estona a parlar-ne, i ho farem acompanyats avui d'una banda d'una de les usuàries del programa Cubelles Vila Cuidadora, que és la Vicenta Rodero Bustos. Gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Hola.
2: Hola.
1: També ens acompanya Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
3: Hola, gràcies.
1: I també l'Alexandra Corbilló, que és la regidora de Gent Gran. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a tothom, bon dia.
1: I bé, comencem en primer lloc, doncs, per què es posa en funcionament, no?, aquest programa. Ara fa tot just un any aquí a Cubelles. Us trobàveu que hi havia aquesta necessitat de persones amb aquest programa, amb el problema de la soledat no volguda?
4: Bueno, nosaltres des que sóc regidora de la gent gran, la solitud no volguda sí que ha estat com un tema central de treball, de propostes per pal·liar els efectes d'aquesta situació social, que realment està sent una pandèmia. No només això també és una pandèmia, el sentiment de solitud no volguda, no només per la gent gran, sinó també ara s'està veient com està creixent el número de persones, d'adolescents i gent jove que també està patint aquesta solitud no volguda per com està estructurada la societat ara, amb tant de mòbil, tant de xarxes socials, doncs provoca aquest aïllament social. Llavors, bueno, com t'he comentat des de l'inici, que jo soc regidora de la gent gran, potser abans també es feia, no ho sé, ho desconec, però ha sigut un tema central perquè a nivell aquest sentiment de solitud no volguda té un impacte al benestar de les persones, tant a nivell emocional com a nivell físic. El tenir una xarxa que pugui ser el teu sostén, ja sigui des d'una trucada per "me falta sal" o una conversa, sentir-te escoltada o escoltat, sentir que pots compartir la teva situació, que t'entén, una amistat per riure, per fer una activitat. Tot això és importantíssim per la felicitat de les persones, tinguin l'edat que tinguin. I per això s'han posat en marxa diversos programes, i l'any passat doncs vam posar en marxa, juntament amb el Consell Comarcal, doncs aquest programa, i està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu, i des de l'Ajuntament de Cubelles, doncs això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, doncs com deia, no?, una persona que pateix solitud no volguda doncs pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes, com propostes com aquesta. I llavors, bueno, pues des de l'Ajuntament estem supercontentes de que avui tenim aquí a la Vicenta, que és un clar exemple de com està funcionant aquest... què passa, no?, quan l'administració posa en marxa aquest tipus de projectes.
1: Mm-hmm. De seguida parlarem amb la Vicenta, però explica'ns també, Mònica Romeu, des del punt de vista del Consell Comarcal del Garraf, com funciona, com detecteu cada cas, no?, cada persona, és a dir, no sé, en el seu dia, no sé, la Vicenta, com vau saber, no?, que es trobava en aquesta situació, i aleshores quins passos seguiu per incloure uns usuaris o uns altres al programa Vila Cuidadora. Com funciona?
3: Sí, nosaltres abans d'engegar el projecte vam estar fent una miqueta de coordinació amb tots agents comunitaris i agents socials que treballen en l'àmbit de les persones grans, per explicar, no?, doncs, el projecte que volíem posar en marxa i que poguessin fer aquesta difusió, pues, a totes aquelles persones que ja tinguessin detectades que estiguessin en situació de soledat no desitjada. Llavors vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no?, doncs, aquelles persones que podrien encaixar en el programa i que les podíem ajudar. Llavors hem estat des de l'inici fins ara en continua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després, mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament, amb el telèfon, no?, que ens poden contactar. I...
1: Sí, que el trobareu publicat a l'Ajuntament de Cubelles, no? Hi ha uns cartells també, hi ha aquest número de telèfon on la gent pot contactar si té sospites, no?, d'un veí o...
3: Exacte. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no?, de comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
1: Mm-hmm. I després, un cop dins del programa, la implicació de cada usuari, també com, això, com ho feu,
3: sí,
1: no?
3: Sí, llavors, quan ens arriba la persona, anem la Jèssica, que és la persona que fa les visites al domicili, i jo mateixa, i anem a fer una primera entrevista d'acollida i per conèixer la situació d'aquesta persona. I arrel d'aquesta entrevista, doncs, fem una miqueta un pla de treball que li diem, no?, de quines actuacions de què contempla el programa li poden anar millor per millorar, pues, el seu benestar emocional. Mm-hmm. Llavors, dintre d'aquestes actuacions, doncs, fem les visites al domicili, que ens ajuda que la Jèssica ja estigui a la primera entrevista, perquè així ja coneix a la persona directament i ja no li és una cara nova en el dia que inicien les visites, sinó que ja s'han conegut prèviament. Després també hi ha els grups d'ajuda, no?, d'ajuda mútua, on es treballa el tema de la soledat, però també han anat una miqueta... es van transformant arran de les necessitats o de la situació de cada persona, llavors potser ara s'estan convertint més en grups més socials, no?, d'anar a parlar, d'anar a passar una estona, no?, amb les persones que configuren el programa. Després també, aquests grups estan conduïts per una psicòloga, i llavors quan es detecta una situació, pues, que hi ha una situació, pues, potser més delicada, també podem oferir una atenció individual amb aquesta psicòloga. Uh-huh. Fem acompanyaments per sortir a passejar o per acompanyar a comprar. Fem trobades comunitàries també pel passeig, per anar a esmorzar. Intentem organitzar activitats, no?, sempre intentant, pues, acompanyar aquestes persones a el que és a les activitats del municipi.
1: Mm. I això, que no es trobin, no?, sense ningú més, no?, que tinguin com a mínim aquestes estones per compartir amb altres persones. Una de les usuàries és la Vicenta. Vicenta, explica'ns, cuéntanos com t'ha anat a tu el programa Vila Cuidadora, què fas i de què t'ha servit?
2: Yo de mucho, y la he hecho mucho de menos a la Jessica, pero claro, también entiendo que tiene que tener sus vacaciones y sus cosas, pero la he hecho mucho de menos a la Jessica, y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo, y entonces estoy encantada con estar con ellas. Mm. Con todas, con la Jenny, con la Jessica y con la... No me acuerdo nunca de tu nombre.
1: La Mónica.
2: La Mónica. Sí, sí, encantada. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Eso sí que es verdad. Sí.
1: Perquè abans, antes, ¿cómo te lo hacías o qué feies?
2: Yo lo hacía... con personas que venían y me cobraban. Y un sobrino mío me dijo, tita, si sigues así pagando a la gente, pues llegará un momento en que no tendrás dinero. Tienes que buscarte algo que te ayuden para lo que tú tienes y te ayuden un poquito para que puedas ir bien. Y entonces fui a los servicios sociales y entonces es cuando me dijeron que fuera esto. Y sí. Hace ya un año o más que están, y la Jessica me ha llevado muchas veces al médico, muchas veces. Y ayer tuve que ir y vino mi amiga conmigo y echaba de menos a la Jessica.
1: Y también des de quan et trobes sola o has viscut sola, és a dir, aquesta situació de...
2: Desde hace 20 años. Antes vivía con un compañero y se murió, y desde hace 20 años estoy viviendo sola. Entonces, pues, he ido sola mientras he podido, pero cuando ya no he podido, pues...
1: ¿Perquè tens la família lluny? O...
2: No, es que no tengo nada más que mi sobrino y está afuera, no vive aquí en el pueblo. Entonces, pues claro, con él me comunico por teléfono, pero nada más.
1: Molt bé, suposo que amb ganes de començar el nou curs, no? Ara al setembre, tornar a veure la Jéssica.
2: Ja me lo ha dit.
1: Què li agradaria fer, a part del dia a dia? Quines activitats?
2: Bueno, el salir de casa como hoy mismo. Me han dicho que si quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita, y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola. Pero lo que me gusta es que me saquen de casa. Porque es lo único que tengo. Pero yo solo, ¿a dónde me voy? Pues a la en casa. Y eso no puede ser.
1: Molt bé. Bé, avui no ens ha pogut venir aquí a la ràdio a xerrar una estona.
2: És cosa nova per a mi, és la primera vegada.
1: Molt bé. Bé, no sé si, doncs, això, heu dit que les activitats que més valoren també al final és això, estar una estona amb altres persones, xerrar, no?, compartir, i potser tenir aquest contacte, no?, que si es troben en un moment que no... que necessiten ajuda o no saben, no?, tenir un contacte o d'algun dels companys o d'algú de Valtros, no?, que els pugui ajudar, oi? De cara a aquest nou curs, continuarà igual? No sé si hi ha cap novetat que ens vulgueu explicar.
3: Sí, no, continuarà igual, l'únic que, bueno, clar, a mesura que passen els mesos, no?, doncs els grups també van augmentant i les activitats també anem organitzant, doncs, més activitats, no?, ja hem fet una mica de vincle amb el CIS d'aquí Cubelles, que també, pues, organitzem tallers intergeneracionals amb elles, no? La relació ha estat molt agradable, llavors, pues, amb ganes de continuar aquest curs. Vam fer també visites a la biblioteca, no? Perquè sàpiguen també altres espais on poder assistir, llavors poder organitzar també alguna activitat allà. Estem, bueno, amb ganes i motivades per anar fent activitats.
1: Dins d'aquests grups ara mateix, quantes persones s'atenen dins d'aquests grups? I no sé si poden arribar a créixer o creieu que poden créixer.
3: Sí, ara, a dia d'avui, hem atès a unes 26 persones al municipi. Sí que és veritat que no totes van al grup, sinó perquè en funció de la situació de cada persona, doncs només fan les visites al domicili, depenent de si poden moure's o si poden anar o no. Llavors, bueno, sí que hi ha persones com la Vicenta que sí que fa visita a domicili i també va als grups, però en funció de cadascú, pues, anem fent el seu pla individualitzat, no?, la seva atenció, centrada, pues, en aquella persona. Llavors, bueno, ara en total són unes 26 persones que hem atès i potser... Com a destacar és que és un grup obert, no?, que no hi ha un inici i un final, sinó que sempre, doncs, saben que ens poden trobar allà. Llavors hi ha situacions, més que situacions, hi ha moments, no?, que podem ser més persones, altres moments que potser, no?, pues per situacions personals deixen de venir, però seguim una mica en contacte i després tornen, no?, és una miqueta un espai obert perquè vinguin quan tinguin ganes.
1: Molt bé, també és a partir de 65 anys, no sé si aquí també l'edat també influeix més o menys, i creieu, doncs, que a mesura que avança l'edat també la situació, doncs, es posa més difícil per aquestes persones, o com ho veieu?
3: Sí, bueno, trobem més dificultat en la mobilitat, llavors, bueno, intentem adaptar-nos també a elles. Bueno, de fet, volia explicar un cas d'una senyora que ens va arribar, que ja té els 100 anys, no?, i aquesta persona, doncs, bueno, no pot sortir de casa per una estructura de l'edifici, i el que vam fer, doncs, va ser que en comptes de que ella, no?, com no podia venir, pues, al grup ni a les activitats, cada X temps, pues, estem fent el grup a casa d'aquesta persona, no? Llavors també ajudem així, no?, com podem, no?, anem buscant com alternatives per dir, bueno, com podem cobrir, no, aquesta necessitat d'aquesta persona de poder compartir amb altres persones una tarda. Llavors vam dir, pues podem venir, ens van dir sí, ens van obrir les portes de casa seva i vam estar allà amb ella. Mm-hmm.
1: Molt bé, no sé si voleu afegir res més, digues, Alexandra.
4: Sí, jo volia afegir, bueno, una miqueta per això de l'edat, ho parlàvem amb la Mònica, que sí que se centra, bueno, hi ha un predomini de persones del voltant dels 80 anys, uh-huh. I és com un, bueno, pues llei de vida, no? Vas perdent mobilitat, vas perdent xarxa també, i és com que necessites aquest suport de manera més prominent. Però últimament s'estan afegint al grup persones amb més de 65 anys. Uh-huh. I això, bueno, és com... personalment a mi m'ha sorprès, la veritat, però bueno, és com fer el símil, no?, amb els joves també, que pensem socialment que han de tenir com molta xarxa social, mm. I en realitat la realitat és que cada cop pues, estem en un món més individualitzat i això té els seus efectes per totes les franges d'edat, inclús aquelles que pensem que sí que tenen aquest suport. La societat està canviant molt, de fet, també ho parlava, bueno, d'aquestes converses de vida, no?, que tens amb amics i amigues, i com vivien abans el dol, mm-hmm. Que totes les veïnes, la família, com feien pinya per superar tothom aquest dol, mm-hmm. I com ara un dol es viu d'una manera molt... També es pot viure d'una manera molt de soledat. Mm-hmm. I tot això pues, està canviant en tots els aspectes, no? I bé, i jo crec que és la resposta a això de per què ara també s'està sumant persones de majors de 65 anys, no?, d'aquest canvi social que estava havent. I, bueno, i recollir una frase que ha dit la Vicenta, que ha dit, des que estic en aquest programa em sento molt feliç. Mira, és que m'emociono i tot, no? Mm. I és com, bueno, que és la... Ui, madre
1: mía. És la motivació, no? S'ha emocionat. Aquí, Alexandra.
4: Sí, perquè, bueno, portes tantes coses i de tants àmbits diferents, no?, en el meu cas, que quan connecto amb tota aquesta part social, que realment és com que l'ha vist molt, no?, perquè, bueno, jo també soc psicòloga i sempre he estat en l'activisme implicada i tot, no?, és com que ho porto a dintre, no?, totes aquestes accions socials, i llavors, bueno, pues de seguida quan connecto amb això i m'emociono perquè també tinc l'altra part que no és tan agradable de vegades, que també ho vas a sostenir, no?, per la posició en la que estic. I bé, pues aquesta frase amb aquest programa estic més feliç, doncs això és el motiu, no? Al final és l'objectiu d'aquest tipus de programes, i fixa que amb quina cosa tan senzilla, no? Perquè ha explicat coses com molt senzilles, d'una conversa, m'ha acompanyat el metge, i és com que pensem que al dia a dia aquestes accions tan petites són insignificants i en realitat tenen molt de significat, i és el que ens dona realment la vida, no? El cafè amb l'amiga, aquella trucada a la germana o al familiar o amb la parella. Són aquests moments el que t'emportes a la vida, i quan tens una edat dius, mira, he tornat a ser feliç precisament per això, no t'emportes altres coses, sinó les experiències de vida i d'estar en companyia, no? I això és el que t'emportes.
1: Molt bé, Vicenta, no sé si vol explicar alguna cosa més...
2: No, ya lo he dicho todo, con estar encantada con el programa de unos y de otros y que me lleven a un lado y a otro, es lo que más quiero, es lo que más feliz me ha hecho. Mm. Y luego llamándome Mónica, igual, digo, pues yo sí que quiero ir, sí que quiero ir. Mm. Y cosas de esas así, pequeñas cosas hacen más grandes las cosas.
1: Sí, sí. Bé, doncs ara també coneix Ràdio Cubelles i mai té una estona. També diuen, no?, que la ràdio fa companyia, vull dir que és un dels mitjans que sempre està relacionat, no?, sí, també amb sí. Això. Doncs ja ho sap també, si ens vol sentir una estona, sentirà les nostres veus i dirà, mira, aquell noi és el que vaig parlar l'altre dia. Bé, doncs el programa de Cubelles Vila Cuidadora, que arrencarà, doncs, entenc, al setembre, no?, més tot i que no ha deixat de això, però sí que hi ha aspectes, no?, que amb el període vacacional doncs s'aturen, d'altres que tornen a arrencar, i sobretot doncs tenir present que hi ha aquest telèfon, no?, que trobareu en uns cartells i també a la web de l'Ajuntament, per si cap persona vol més informació o si vol sumar, no?, allà doncs es podrà posar en contacte amb vosaltres I entenc que la resposta aquí pot ser en qualsevol moment o doncs, la gent ja rebrà respostes, és a dir, aquest telèfon és accessible en qualsevol moment o...
3: Bueno, és millor que es faci una atenció de, o la trucada més de 9 a 1 del matí, que sempre llavors sí que és més fàcil que pugui respondre, perquè és, bueno, és el telèfon meu de la feina. I si en aquest moment no puc contestar el telèfon, doncs que m'escriu en un WhatsApp i quan jo vegi la trucada o el missatge, doncs contacto el més aviat possible. Però sí, si es vol donar resposta a tothom, clar.
1: Molt bé, doncs no sé si voleu afegir res més.
4: Sí, jo només afegir que les persones que vegin que tenen una veïna, el que has dit a l'inici, una veïna, una amiga, un familiar, que estigui en aquesta situació i no en plan, ostres, bueno, però potser solitud no volguda, no pateix, no cal, és com... una persona que vulgui companyia, que vulgui compartir, que li aniria bé, que pensis que a aquest familiar, a aquesta veïna, a aquest veí li aniria bé compartir i que no els hi doni vergonya, que de vegades, bueno, he parlat amb alguna avi o àvia, oi, aquell grup però ja estarà format i potser, no sé, com jo que sóc tímida o tímid, i és en plan, és un grup supermaco, de seguida es fan entre ells i elles, a més que ho dinamitzen molt bé, les dues psicòlogues, i amb això no han de patir ni tenir vergonya ni res. I és un suma, aquests projectes sumen.
1: Fantàstic, doncs des d'aquí hem donat veu a aquest projecte de Cubelles Vila Cuidadora. Moltíssimes gràcies, Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Gràcies.
4: Gràcies, Pau.
1: I fins aviat, Mònica Romeu, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
3: A
1: gràcies.
3: Vosaltres, merci.
1: I Vicenta, moltíssimes gràcies i benvinguda i torna quan vulguis.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
4: Molt bona tarda, estem aquí al 16è programa de Piles al Vent.
5: Ara ja sí, bona tarda.
4: Sí, ara bona tarda. Esperem que sigui l'última que ho creiem això. No explicarem què ha passat, però hem tingut problemes per gravar aquest programa. Però bueno, de fet, els programes van començar ahir.
5: Sí.
4: O sigui, nosaltres sempre gravem els dilluns per la tarda, el programa surt el dissabte.
5: Nosaltres havíem quedat dilluns a 6:45, són dimarts a les 12:35 i encara no hem gravat.
4: Sí, no, vam tindre problemes ahir, vam començar, teníem un convidat perquè vingués i tot, i vam dir, hòstia, anem a tal, no sé què m'agrava, just sortim de Vilanova el Nil i jo, perquè veníem el Nil i jo, que el Nogui, de fet, estava a cansar a Huesca, veníem el Nogui i jo, el Nil i jo de Vilanova, i just quan sortim, quan li dic al Nil, ah, no sé què, surto de casa, comença a diluviar, pedra, no sé què, dic, bueno, Nil, passa a buscar per casa, arribem a la ronda ibèrica de Vilanova i diem, bona Jordi, i el nostre convidat, tornem. Tornem perquè és impossible anar a Cubelles.
5: Sí, el
4: nostre convidat tampoc podia sortir, o sigui que no passa res. Estem gravant això a dimarts pel matí, surt dimarts per la tarda, o sigui que cap problema. I a partir d'aquí serà un programa diferent, serà un programa especial perquè estem només al Jordi i jo. Bona tarda, Jordi.
5: Bona tarda, Pol.
4: I poc més, el Nil es troba una mica malament, no ha pogut venir avui dimarts, i el Nogui està a Huesca. No està a Huesca, no podrà vendre, llavors que no critiqui. Si no està a Huesca, que no critiqui.
5: No criticarà.
4: No,
5: si fem el mateix que acabem de fer fa una hora, li encantarà el programa.
4: Sí. I no tenim convidat perquè no ens ha fallat, no hem pogut trobar convidat, però bueno, és igual, aprofitarem el programa per parlar de les diades que s'han fet aquí.

0: aquesta última setmana i de les que vindran, i de les nostres diades que hem també fet aquest cap de setmana i la que farem aquest divendres. Si et sembla bé, tornem a començar com ja hem fet una, fa una hora per a la diada de Sant Magí. Anem a algú més ràpid.
1: Home, és que Sant Magí va donar molt de parlar.
0: Sí, de fet, abans hem estat 50 minuts parlant de Sant Magí quasi, o sigui que ara anirem una mica més ràpid. Vale. Comencem per Sant Magí, ho tens obert, ho obro jo,
1: sí, jo
0: com
1: tinc,
0: vulguis.
1: Jo tinc tot obert perquè, per sort, aquí no he tancat res.
0: Perfecte.
1: Sant Magí, un dels millors Sant Magís, no sabem si el millor o no, però un dels millors Sant Magís de la història,
0: sí,
1: que va portar la millor actuació de, per de dos colles, el Serra Lluva d'Esquerra per primer cop, la clàssica 8, que deixant-la així com la millor actuació de la seva història.
0: Sí, millor Sant Magí, segurament sense comptar pilars, va ser el millor Sant Magí, jo crec, de la història.
1: 4-8, 3-8 i 2-7 per part del Serrallo. 4-8, bastant maco, que no va tenir aquella època serrallenca.
0: No, sempre ens acostumen a tindre castells lluitats, castells una mica de dir anem a fer-lo perquè som xiquet del Serrallo, aquest com no. Van ser castells que havien treballat bastant assaig i força bé, o sigui que no...
1: Un 3-8 també molt maco, que venien de l'any passat de Sant Magí de carregar-lo, de deixar-lo encarregat a Gràcia, si no recordo malament.
0: Crec que sí.
1: Alguna banda l'han deixat encarregat aquesta temporada i de descarregar-lo. O sigui, ara mateix tenen dos carregats, dos descarregats.
0: Però bé, i el 2-7, que és un castell que passegen per totes les places, o sigui, no, aquest no tindré complicacions.
1: I van celebrar-lo d'una manera que Castells del Foix... A lo millor li treu la idea perquè més d'una persona de canalla em va dir que li va agradar com el celebraven perquè va encantar el gossen que gossen.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Després, Sant Pere i Sant Pau. Millor actuació de la seva història, també.
0: Sí.
1: 5-8, un 5-8. Què era, Sant Pere i Sant Pau? Un 5-8 perfecte.
0: Sí, sí.
1: Gairebé, amb l'única diferència, o sigui, amb l'únic què d'això de l'alçada, alçades de poms.
0: Sí. Això és el que estava comentant, que comentava el Jordi, que l'alçada, la diferència del 5, nosaltres sempre parlem que volem intentar que la gent d'aquí aprengui, la gent que escolti el programa aprengui de castells, i el que és un 5 és un 3, enganxat a una de les esquenes del castell del 3, enganxem una torre, enganxem un 2, i sempre perquè sigui més fàcil per l'enxaneta, el que acostumen a fer les colles castelleres és posar el 3 més alt, perquè com primer corona el 3 i després corona la torre, que li sigui en baixada fer aquest pas que fa l'enxaneta, sigui en baixada i sigui més fàcil per l'alçada de cames. Però sempre Sant Pau va dir el fem com volem i la regla era dos caps més baix que la torre, però és que l'enxaneta no la vam portar.
1: No, o sigui, el van fer tant i sense, és que sense pensar-s'ho. O sigui, no van dir ui, està malament d'alçades, no.
0: No.
1: I van seguir amb el 4-8 amb l'agulla, un castell que ja han fet diversos cops aquesta temporada, castell que han estrenat aquesta temporada, i molt maco, la veritat.
0: La plaça de les Cols de Tarragona, una plaça complicada per fer pilars, però és que ja van demostrar la colla jove la temporada passada amb el pilar de 8 en Forremanies, que no és impossible fer pilars allà, i ja ho ha mostrat Sant Pere i Sant Peu també fent aquest 3-8 amb l'agulla, 4-8 amb l'agulla, perdó. Força maco, sense cap complicació, i ens demostra que tenen un pil espectacular, tenen un pil de sis espectacular que moltes colles voldrien.
1: I van acabar, hi havia l'opció de que acabessin amb un altre castell de la gamma mitjana de 8, sent el 2-8 en Folra, que és un castell que ja han assajat i que, com ja hem parlat, pot ser que arribi durant aquest setembre. Jo crec que arribarà durant aquest setembre Santa Tecla, el 2-8 en Folra o concurs.
0: Santa Tecla, concurs,
1: jo crec que estarà aquí. Però no, al final no va acabar sortint, va sortir del 3-8, que és el castell que tenen perfecte, podem presumir d'un 3-8 perfecte, i per això, jo crec, perquè és un castell que tenen perfecte, van cridar-li un pis més. Al pilar del 3-8.
0: Sí, també és un castell que jo crec que també arribarà també pel concurs de Santa Tecla, no sabem quan, perquè de parlar volum de camises, però arribarà.
1: I tindrem tres colles de nou a Tarragona.
0: Sí, sí. A partir d'aquí, passem a xiquets de Tarragona.
1: 7-8 d'arrencada, un 7-8 que és el castell de confiança aquesta temporada, tenen perfectes el castell de gamma, és el castell superior al 3 i al 4 que més han fet, i que no li van crear un pis més,
0: però sabem que estan fent proves,
1: però
0: saps, o sigui
1: també
0: que no...
1: proves així tontes i que poden no acabar sent tan tontes.
0: Sí, després
1: seria la tercera Collan fer el set de nou en folre.
0: Sí, sí, sí. Que no s'ha fet Vilafranca i la Vella, no? Ni Minyons ni Jove l'ha fet, no?
1: No.
0: Després van continuar amb el 4-9 en folre descarregat.
1: Tercera temporada.
0: Sí.
1: Un castell que no entrava en plans a principi de temporada. No. Se'l veien com si arriba pel concurs haurà arribat.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Ja en porten 3 i falten encara un mes i mig pel concurs.
0: Bueno, és com la colla que sempre està en evolució. O sigui, no, sempre diuen, no, si fem els objectius els fem a la temporada i al final els acaben fent a meitat i acaben amb coses més grans, no? Sempre estem renovant-nos totes les temporades per fer coses més grans i al final acaben fent el que volen, perquè és una colla també...
1: Bueno, és una colla gran. De tota la vida.
0: Sí, sí.
1: I després, aquí sí que no van poder assolir l'objectiu, que era descarregar el 3 de nou en folre. Pujava bé, presentava sí. bones mides, però anava molt nerviós i això va fer que estigués a punt de trencar-se.
0: Sí, de fet era l'estrena de temporada.
1: Sí.
0: I no van fer un intent desmuntat, estava, just abans de desmuntar-lo estava a punt també de trencar i haver quedat a mintem, però no el van poder descarregar i van dir, bueno, és igual, està, és una diada bona, les colles no han caigut, anem a fer,
1: 3 de 8.
0: Anem a fer un 3 de 8, baixem un pis, baixem expectatives i ja portarem el 3 de 9 al concurs.
1: I per la Xiques de Tarragona han tingut una lesió i per això s'han hagut de deixar de banda diversos altres objectius,
0: sí, sí,
1: com són 2 de 8 en folre, pilar 6 i 4 de 8 amb l'agulla.
0: Mantindre un dels dosos de... Bueno, de fet, pujava aquest 3 de 9, pujava el 2 de 8, pujava el pilar 6, es va lesionar un dia assaig, i han fet el que retraci, però és que els està donant igual, estan fent el que poden amb el que poden. Aquell moment no era el moment de tornar a fer un intent de 3 de 9 en folre, van baixar expectatives i ja està. Una diada de Sant Magí un pèl lenta per el meu gust, però va ser una diada força força bona, força entre el que cap, els castells van ser ràpids i acabem amb la Jove de Tarragona.
1: Jove de Tarragona que va obrir el ventall una mica, també. Va sortir a 2 de 9 en folre i manilles, és el castell de gama extra amb què més li confiança li tenen.
0: Sí, ja van demostrar aquí Cubelles que van obrir, també van vindre aquí amb el 2 de 8 fent l'estrena també molt d'hora i van dir això és per un pis més i no han trigat a fer-ho per aparèixer-ho per totes les places del territori.
1: 2 de 9 en folre manilles i a la segona ronda sí que arribava l'estrena, portant molt de temps sense fer-ho. Crec que abans hem dit des del 2024, concurs del 24 l'últim carregat.
0: Sí. I l'última descarregada ens podem preguntar, crec que era 22 o 23.
1: 20, sí, ahí estava.
0: O sigui que...
1: I van fer intent desmuntat primer del 5 de 9. No pujava, jo crec que eren nervis.
0: Eren nervis d'ahir, també la passada d'Escol, Santa Tecla i Sant Magí, la diada important i tal, però van dir...
1: Els hi va servir per dir, vale, això és molt...
0: Sabem que el folre està bé.
1: És un castell molt difícil, sabem que està bé, tornem-ho a fer i amb més calma.
0: Sí, sí.
1: 5 de 9 en folre descarregat va arribar, i descarregat bastant bé.
0: Sí, sí.
1: Una mica lluitat. Jo crec que comparat amb l'altre, que ara el parlarem, una mica lluitat. I després van acabar amb el 3 de 9 en folre.
0: Un 5 de 9, un 3 de 9 en folre també per baixar una mica revolucions, perquè era molt tard, no hi havia ningú i a les escales perquè feia una calor espectacular aquest Sant Magí. I van dir, és igual, anem a fer el 3 de 9, que tenim dos dies aquesta setmana, aquest cap de setmana, importants, i ja després parlarem ara seguida parlarem d'aquestes diades. Un 5 de 9, que amb aquest 5 de 9, si no m'equivoco, que no m'he equivocat, que ho he dit després, superava anar a Castellers de Vilafranca com la segona colla amb més 5 de 9 havia fet i l'han superat encara més fent un altre 5 de 9, que ja parlarem després més
1: ara
0: endavant
1: mateix,
0: al CAT ja.
1: Parlem de 5 de 9, Vilafranca té 35 i la colla Jove de Tarragona té 37. I evidentment primera va la colla vella amb 45. Ara, veritat.
0: És un castell que també li treu molta confiança a la Colla Vella, que ja han fet, també han fet el Catllà. Anem a parlar del Catllà.
1: Parlem del Catllà.
0: Ho he dit abans, ho repetiré ara perquè el Nogui estigui content. Comencem per la colla que va perdre.
1: Comencem primer pel que va passar abans de que les colles comencessin a competir.
0: Sí.
1: Van haver-hi 3 pilars de 5 en homenatge.
0: Van fer un homenatge al Casbi, un casteller de Vilafranca, un casteller que porta tota la vida, si no m'ha dit, tenia 60 i alguna anys, pot 60 i alguna anys fent castells, un dels castellers que té més trajectòria a la història dels castells, com és el Casbi, no reconeixo que Huguet, sabré, me'l conec com a Casbi, que és un casteller, això, típic de Vilafranca, que sempre ha lluitat perquè els castells siguin el que són a dia d'avui, perquè Vilafranca pugui fer castells grans, i des d'aquí també li vam donar un petit homenatge, que va morir fa, ara mateix fa una setmana, si no m'equivoco, just fa una setmana.
1: Sí. I per això era una diada, també venien d'una setmana, sí, i una diada complicada per castells de Vilafranca.
0: Però
1: tot
0: van
1: i així
0: demostrar que ell sempre ho deien, al principi de la diada del Catllà li va fer una entrevista al president i van dir: no hem d'afluixar ara, i sempre voldria que fem els castells, els fem com els sabem fer, i van dir...
1: I jo crec que aquestes dues diades i sí, Sant Fèlix aniran tot dedicades.
0: De fet, portaven les dues diades portaven un braçalet negre a tota la colla de Vilafranca, i van dir: anem a dedicar-li, i van fer amb vuit castells del cap de setmana, van fer vuit cames extra, que ja ho parlarem més endavant.
1: Bueno, anem primer per la colla que va perdre entre milers de cometes, sí, o sigui, moltes, moltes cometes.
0: Masses cometes.
1: Millor catllà de la història, això sí, no ho havíem dit, millor catllà de la història. 12 castells es van provar, 12 castells de gama extra es van provar, 10 es van descarregar i 12 es van descarregar. I 2 es van descarregar.
0: Veníem de la temporada passada, que es van intentar 11 i es van carregar 10, també.
1: Sí, es van descarregar 10 i es van carregar 1.
0: Es van carregar 11, o sigui, van carregar 11, van intentar 11 castells, doncs ara veníem de 12. La temporada passada l'única colla que no va fer un castell de gama extra baixa la Jove de Tarragona fent un 3-9, aquesta temporada han fet tots els 12 castells de gama extra. Comencem això per les joves, que va fer, si no m'equivoco, va obrir de 5-9,
1: un 5-9 rapidíssim, sí, res a veure amb el de dimecres.
0: No.
1: Tenia una evolució des de dimecres a dissabte que és increïble.
0: Espectacular. Jo crec que és el 5-9 més ràpid que jo he vist a la meva història. O sigui, que la història dels castells que jo he vist és el més ràpid que s'ha fet. O sigui, crec que va ser un minut des de que van pujar quarts, que són els que validen el castell, fins que es va descarregar sencera, en minut i alguna cosa, minut 30, minut 40. O sigui, va ser rapidíssim. Van seguir amb el 2-9 amb forre manilles, un 5-9 descarregat. Van seguir amb el 2-9 amb forre manilles, també descarregat, un castell que hem dit que passegen per on volen, un castell que tenen molta confiança. És una trama extra, no ens hem d'oblidar, però que va ser el seu castell que porten a on volen. I van acabar amb el 4-9 amb forre agulla, que és estrena de temporada, també feia des de l'any passat que no el feien. Ha trigat una mica també per problemes que han tingut amb canalla i tal, però que el van fer l'estrena l'altre dia i va quedar només encarregat. Castell que el 4 sempre els hi dona complicacions, el 4 aquest any no els hi va donar cap complicació.
1: Jo crec que els està donant més complicacions aquest any és el Pilar.
0: Sí, l'any passat van tindre un domini espectacular del Pilar, aquest any no l'han pogut
1: el 4 no, amb l'agulla és un castell que molt d'hora, sí. Parlem de diumenge, parlem de primer diumenge de festes, parlem de Sant Fèlix o primer diumenge de festes,
0: sí.
1: Jo crec que el descarreguen.
0: El descarregant, tampoc trigarà molt a arribar aquest Pilar 4-9 amb forrer avui descarregat, i van acabar amb el Pilar de 8 també carregat. Van fer 4 games extras, 2 descarregats, 2 carregats, i poc més de parlar de la colla joves d'aquesta diada, que van tindre una gran valentia després de caure el Pilar 4-9 amb forra i agulla, intentar el Pilar de 8. Jo crec que els membres del Pilar tenien ganes de fer-ho, però igual estaven una mica tocats perquè van caure directament molts van caure directament a la soca, però igual el van fer, el van carregar i molta honor a la colla joves. Ostres, ja porto tantes paraules, tantes castells ara mateix que avui ja que no puc més.
1: Anem als que van quedar segons.
0: Anem a Vilafranca.
1: Van quedar segons dissabte. Van sortir de 3-9 amb l'agulla. El 3 va tenir una mica de problemes, però es va quedar sobre el Pilar i ja no... Sí. O sigui, tenen un Pilar que és... O sigui,
0: és un insular Pilar que té Vilafranca.
1: Però... La temporada passada potser sí que el tenien molt millor la Jove de Tarragona, sí, i les joves de baix també el tenien molt bé. Sí. Aquesta temporada només el tenen ells.
0: Sí.
1: Així només el tenen ells.
0: Sí, sí. És un 3-9 que és el segon cop que fan aquesta temporada, el segon cop que es fa després del Covid. Només han fet és que el van fer...
1: Santes
0: de Mataró.
1: Amb Capgrossos de Mataró. Sí. Cling, cling.
0: I després aquí al Catllà, el segon cop de la temporada, i és un castell que poden passar també per on volen, és un gama extra. I com hem parlat abans, ho tornaré a repetir, abans de dir... Deia els castells que van fer aquesta temporada, aquesta dia del Catllà i la següent a l'Arbós, és un castell de Vilafranca que jo crec que és els millors castells de Vilafranca que s'ha vist a la història.
1: Ho hem estat comentant
0: perquè abans. Porten 180 i alguna castells, 185 descarregats i
1: 189 castells han fet i han descarregat 186.
0: Però és que no han caigut.
1: No han caigut.
0: Han sigut 3 intents desmuntats.
1: Aquests són intents desmuntats.
0: O sigui, no han caigut. I porten, crec que són 7 diades de gamma extra fent mínim un castell de gamma extra sense caure. O sigui,
1: i els intents desmuntats són 2 intents desmuntats de 4 a 8 i un de 2 de 9 amb full remanilles. Tota la resta, quan han sonat gralles, ho han descarregat.
0: Sí, sí. A partir d'aquí van continuar, si no m'equivoco, amb el 5 de 9.
1: Sí.
0: Perdó, el casteller, el Gatsby, sí que ho veiem bé, Manel Huguet. Això. Van continuar amb el 5 de 9, també. Un 5 de 9 que no tenia res a envejar tant el que va fer la vella, que jo parlarem després, i el de les joves. Sí que va ser més lent, sí que va ser una mica un pèl més mogut, però el folreguet de Vilafranca és espectacular. I van acabar amb el 4 de 9, amb folre i agulla, que ells sí que els van descarregar. Va ser una tercera ronda, ja parlarem ara de la vella, ja hem dit els castells de la vella, però parlarem ara seguidament. Va ser una tercera ronda de 4 de 9 amb folre i agulla. Bueno, ells diuen 4 de 9 amb folre i pilar, Vilafranca, però... Ah, no, no?
1: No, és 4 de 9 amb l'agulla.
0: Qui diu pilar?
1: La jove de Tarragona.
0: La jove de Tarragona i pilar.
1: La Tarragona és pilar. I van acabar amb el pilar 8,
0: sí.
1: Folre de manilles, i es va cridar un pis més al pilar 8,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Tant de bo podem tornar a veure la història, com diria el Nogui. La història dels castells diumenge a Sant Fèlix.
0: Jo crec que aniran per aquí els tiros. Anirem per la colla que va... Mega Nogui, t'ho diré. Que va guanyar la diada.
1: El que diu que és una tradició, eh? Ai, cultura.
0: Ai. Va guanyar la colla vella. Estic orgullós, ho dic perquè estic orgullós de que va ser la colla vella. Que va començar...
1: Va guanyar el Catllà perquè com no guanyen el concurs.
0: Sí. Ja veurem, a partir d'aquí veurem. Va guanyar, estic ja no puc més. Va començar la diada amb el 5 de 9 amb folre, també venien de caure a la Bisbal, de deixar aquest 5 de 9 encarregat i van dir obrim, anem amb ganes, el fem, el descarreguem, i van demostrar que tenien ganes de descarregar aquest castell. A segona ronda, de fet va ser una diada amb 3 5 de 9 i 3 4 de 9 amb folre i agulla.
1: Sí,
0: o sigui, 3 5
1: de 9 i 3 4 de 9 amb agulla.
0: A segona ronda van fer 3, uno, dos peus desmuntats de 4 a 9 net i a la
1: i tercera... 3 piles de 8.
0: Sí, i 3 piles de 8 també, és veritat. I a la tercera van fer el 4 a 9 sense folre i agulla, un castell que...
1: 4 a 9 sense folre i agulla.
0: 4 a 9 sense folre, perdó.
1: Jo crec que el dia que vegi el 4 a 9 sense folre i agulla...
0: És un pila de 8 net, eh?
1: No, un pila de 7 net.
0: Ai, un pila de 7 net. Bueno, clar, no s'ha fet mai tampoc, o sigui...
1: És una barbaritat.
0: No s'ha fet mai. Bueno, s'ha fet dos intents... Un va ser Bordegassos al 90 i alguna i l'altre a Joves l'any passat.
1: 4-9 net.
0: 4-9 net.
1: Algun dia esperem, jo crec que no estarem en aquest món,
0: sí.
1: Que se li posi l'agulla al 4-9 net.
0: Bueno, a veure si es pot. Però és un castell que la vella, o sigui, ho estàvem dient abans el Jordi i jo, ho estàvem comentant, que, o sigui, tu veies la xarxa, pensaves que estaria a part del wifi, o sigui, no...
1: O sigui, havies de comptar si era de 9 o de 7.
0: Sí, sí. O sigui, perquè... molta gent diu que era un 4 de 8, era un 4 de 8 o no?
1: No, no, era un 4 de 7.
0: És que era un 4 de 7. O sigui,
1: i no et diré un 4 de 6 perquè un 4 de 6 no m'ho gent, però era un 4 de 7 perfectament.
0: Sí, sí, o sigui, és un castell que ho hem dit abans, amb el que vam fer el dia següent, que ja estem desvetllant una mica el que vam fer, però ho diem.
1: I també se li va cridar un pis més,
0: sí, sí.
1: Al 4 net.
0: Se li va cridar un pis més, jo crec que són ells els que, si algun cop es pot fer un 4 de 10 sense manilles, són ells, perquè crec que és el que es, per almenys són els que es mereixen fer una
1: són
0: prova.
1: Són els que han descarregat 27.
0: Han descarregat 27 quatres de 7.
1: Segle.
0: Sí, sí, quatres de 7 i quatres de
1: 9
0: sense folre. L'han descarregat, això, 27, i porten 10 seguits amb el que van fer el dia següent a l'Arbus, portant 10 seguits descarregats. O sigui, 10 seguits que han fet aquest castell, els 10 cops que l'han fet seguits, diguem, els han descarregat. És a dir, és espectacular. El domini aquest castell, el castell total, la gent li diu el castell total, és 4 9 sense folre.
1: És que és el castell total, però és una barbaritat.
0: I van acabar amb un 4 9 amb folre i agulla, que també van descarregar.
1: I el pilar 8, que també el van descarregar.
0: La vella també diu 4 amb folre i pila, perdó.
1: Una molt bona diada per les, sí, tres colles. Estan, jo crec que sortien totes... A lo millor això de Tarragona, li hagués agradat descarregar.
0: Sí, descarregar els dos. El 4,
1: però igualment
0: el pilar d'avui li hagués agradat descarregar.
1: Igualment però... surten molt contentes les tres, perquè, sí, sí, saben que el que van fer té molt de mèrit.
0: Sí, sí. I comptant que en menys de 14 hores, 12-14 hores, tenia una altra diada
1: a l'Arbós. Això sí que, la diada a l'Arbós, venint d'on venia amb fa menys de 10, sí, en 10 hores de diferència, anar on anaven, o sigui, no, una mica més.
0: Sí, va acabar la diada a les 9, va començar, la diada que ja va acabar això a les 9, i la diada d'Arbós va començar a la 1, 1 i quart, o sigui que sí, són 13 hores de diferència, 13-14 hores de diferència, però que és espectacular. O sigui, tampoc es pot parlar d'això.
1: Minyons d'Arbós, sí, eren les mateixes minyons. Tres colles més Minyons d'Arbós.
0: Per cert, Xams, des d'aquí, felicitats, segueix de ressaca. Bueno, ahir no veu alcohol, però és igual, segueix de ressaca emocional, això segur.
1: Ressaca emocional.
0: Felicitats pels que vau fer, van descarregar la primera clàssica de 7.
1: I el 4-7 no el descarregaven des del 2018, sí, una barbaritat. O sigui, fa 8 anys, perdó, sí, m'ha costat els càlculs. Fa 8 anys que no descarregaven aquest castell.
0: Bueno, mira, els que tenim nosaltres d'història, més o menys.
1: Tenim, sí.
0: Això.
1: És que ens vam crear nosaltres i sí, ja van sí. Dir ui, aquests...
0: Ja no fem més. Parlem que van obrir de 3 a 7, un castell que havien fet aquesta temporada, un castell que és, com abans hem dit, l'èpica Sarraïn, que també, l'èpica de l'Arbós és anem a lluitar els castells perquè el volem fer i el lluitem, i el van fer sobrat, el van fer bastant bé. Bueno, no sobrat, però va lluitar, però estava bastant bé.
1: Era el segon de temporada, sí. Bastant bé.
0: Segon castell va ser el 4-7, l'estrena del 4-7, també era, com diem nosaltres, una passada de toros, estava molt gran.
1: Era molt gran,
0: perquè els toros són molt grans, llavors l'havien de fer molt obert.
1: Jo crec que sabien que l'havien de fer així.
0: Sí, sí, el van fer així, sabien que l'havien de fer així, segurament el van treballar així i poc més, i van acabar amb el 2-6, i l'estrena del Pilar de 5.
1: Que a mi em sembla...
0: També.
1: O sigui...
0: Sí, sí. Sí, van fer clàssica més Pilar de 5, el que vam fer nosaltres a Sant Vicenç la temporada passada i el que esperem fer algun cop aquesta temporada també.
1: Que potser 19 de setembre jo me l'aniria guardant perquè sí. No sabem què passarà.
0: Tenim concurs de castells de quarts amunt a la Bisbal del Penedès i esperem que estigueu tots per poder fer com diu el Nogui, màgia.
1: Per ja portem 3 paraules.
0: Sí.
1: Ens falten altres dos i ja està.
0: Àngel.
1: Escardats.
0: Bueno, continuem amb la jove de Tarragona, que va fer una diada més tranquil·la, va fer un gama extra, que va ser el 2 de 9 amb Folre Manilles, i va acompanyar amb els dos becs de 9, com és el 3 a 4, i Pilar de 6, si no m'equivoco, us ho dic ara, crec que sí. Van acompanyar d'un Pilar de 6. No, amb un mano de 5, perdó. No van fer Pilar de 6 aquesta temporada, el que va ser Pilar de 6 va ser la vella. Van fer dos becs de 9, el 2 de 9 amb Forra Manilles, una diada que els hi servia per consolidar castells i per tindre rotació de gent, que venien de la diada que venien del Catllau, així que ja estan prou satisfets la colla jove de Tarragona, i poc més a comentar d'ells. Anem a parlar colla vella, que van ser els que no van guanyar aquesta diada, vinga, no, i una altra per tu.
1: Però no van guanyar i a mi em sembla al·lucinant el que van fer.
0: Sí, sí. Van fer un altre cop els dos bàsics de 9 amb un Pilar de 6, però és que a segona ronda van tornar a fer el 4 net.
1: O sigui...
0: També a mi no m'anirà insultant, va estar paradíssim, no tant com el del
1: no
0: Catllà, però...
1: El del Catllà a mi em sembla insultant, o sigui, el 4 net del Catllà és una barbaritat.
0: Sí, sí.
1: Jo crec que és dels 4 nets el del Catllà el que més quiet recordo aquest, i el de primer diumenge de festes de l'any passat.
0: Sí, jo crec que també el de Reus... El de les... Com es diu? El del Mercadal.
1: El del Mercadal va ser molt parat.
0: També està molt parat.
1: Jo recordo aquests tres, sí. Mercadal, primer diumenge de festes...
0: I aquest del Catllà.
1: Sí, molt sí. Parats, els tres.
0: És un castell que tenen, que han demostrat que volen, jo crec que el fan per Santa Úrsula, posar-li un pis més, és a dir, fer el 4 de 10 sense manilles, i jo crec que és insultant com ho estan fent. I a partir d'aquí això, van acompanyar
1: sí, estan arribant, de 9 estan arribant fins al 4-9 de 10 sense manilles de la millor manera, que és repetint el 4-9 net.
0: Sí, sí, que és un castell que sembla que el facin a totes les diades, i sempre és un castell que és que no deixem de recordar que només han fet 4 colles. I Vilafranca, que no el fa des del concurs del...
1: No, el va fer l'any passat per Tots Sants.
0: Sí?
1: Va escarregar
0: sí,
1: 3 de 10, 4 de 10, 4 de 9 net.
0: És veritat, i Minyons també el va fer l'any passat, o sigui que...
1: El va deixar encarregat, però sí.
0: Sí, sí. O sigui, parlem d'això que és...
1: El de la colla vella amb el 4 net està sent increïble.
0: És el seu castell preferit, és el seu castell que més cops han fet. Han fet això 27 cops, o sigui que... que poc més a dir de la Colla Vella. I passem dels que sí que van ser protagonistes amb aquesta diada de l'Arbós, que van convertir, si no m'equivoco, no, ja l'havien fet a l'Arbós algun cop, però no van fer. Van fer el 3 de 10, van començar primera ronda, anem a començar la primera ronda amb un 3 de 10, que, com han posat aquí al seu post, amb aquest castell porten 30 castells de 10 descarregats, o sigui que no tornaré a repetir mai més, però és igual, ho deixarem aquí gravat. Felicitats, Castellers de Vilafranca, esteu sent molt bons aquesta temporada, felicitats, a veure si aquest concurs aquest el perdeu. Passant d'aquí...
1: Tant de bono.
0: Van fer això el 3 de 10, a segona ronda van fer un altre cop el 5 de 9, força... força bé, força ràpid, millor que el del Catllà, un pèl millor.
1: Sí, o sigui, els dos van ser impecables, sí, gairebé, sí, però sí. El d'Arbós jo sí que l'he vist millor.
0: Sí, i el van acompanyar com si fos poc, amb un 4-9 amb folre i agulla, bastant parat, bastant quiet, com el Pilar, el 4, tot. O sigui, jo crec que el castell més lleig que van fer aquesta diada va ser el 3 de 10. Com si el castell de Déu puguem dir que fos...
1: No, és no, que però... o sigui, no li pots dir, no pots dir perquè...
0: Però és el que jo vaig estar comentant, que jo crec que és el primer cop que ets un 3 de 10 de Vilafranca que pateix de tronc i no de folre i manilles.
1: I és molt però bona tampoc... notícia. I és molt bona notícia,
0: sí, és molt bona notícia.
1: Perquè si les manilles pateixen és molt fotut.
0: Sí.
1: Si pateix el tronc ja saben que pateixen que també altres castells.
0: Sí, sí. I poc més, parla de l'Arbós. També van acompanyar l'únic que va fer Pira de 8, amb folre i manilles, i va ser un cap de setmana rodó pel castell de Vilafranca, perquè dels quatre castells possibles que podien fer, dels quatre castells, comptant tres rondes i Pilar, no compto pilars de pilars de sortida ni pilars d'entrada i tal, però dels quatre castells que poden fer, dels vuit, pilars que poden fer, van fer 8 cames extra. Van fer dos cinc de nou
1: amb l'agulla i dos pilars de 8, un 3 de 10 i un 3 de 9 amb l'agulla.
0: Sí, sí.
1: Els hi han faltat dos games extras només, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 9 de 8.
0: Sí.
1: Però...
0: que els veurem durant la temporada, sí. O sigui, tampoc tenim problema.
1: No els veurem diumenge, perquè no, jo crec que es queden fora perquè es busca castells més grans.
0: Ara després ho parlarem. Veurem. Sí, segur.
1: Comentem una mica Igualada així per sobre.
0: Sí.
1: Que jo crec que ha destacat les joves de baix, dos bàsics de 9 i el 2 de 9 amb folre i manilles, 3 sí. i 4 i 2.
0: Una mica com la Lleida Jove a Tarragona, també...
1: I Pilar de 7 amb folre, que no han fet molts aquesta temporada.
0: No. També estava lluny de casa, era Igualada, estava lluny de...
1: Lluny
0: de baix, però que han fet el que havien de fer, han fet els deures, prèvies a Sant Fèlix, no havien de caure i no van caure.
1: Jo crec que ho tenen tot per arribar a Sant Fèlix de la millor manera.
0: Sí, sí.
1: Després, Xiquets de Reus, millor actuació de la temporada, si no millor, igual al de igual millor.
0: Mm.
1: 5 de 8, 3 de 8, 4 de 8.
0: Mm.
1: Res més a dir, o sigui...
0: No, jo crec que han fet el 2 de 8 aquesta temporada, si no m'equivoco.
1: No ho tinc clar,
0: però
1: a mirar-ho, però...
0: Però és igual, que Déu van fer una molt bona dia també, bueno, no tan lluny de casa, però sí que no era a casa. O sigui, és veritat que és, la Festa Major d'Igualada també se senta una mica com seva, perquè van sempre, però... Per això, havien fet el que van fer i passem als castellers dels moixiganguers d'Igualada, que van fer a primera ronda també un 5 de 8. Van obrir de 5 de 8 també per treure una mica els nervis.
1: Aquesta temporada juraria que
0: no
1: veig el 2 de 8 en forra de... Veig proves i coses, però no...
0: Però no l'han fet. Bueno,
1: crec que no.
0: No m'està res. Això, estàvem parlant d'això de moixiganguers d'Igualada, que van fer el... Van obrir a 5 de 8, no crec que no era estrena aquesta temporada.
1: O sigui que no, jo diria que ja l'havien fet.
0: Sí, això, van obrir de 5 de 8, després a segona ronda van fer un intent de 3 de 9 en folre, van caure a l'intent de... Estava la xaneta quasi a dalt, o sigui que tampoc ha estat malament, si és veritat que el folre va patir, que és el que els hi passa, que el folre al castell de 9 els hi pateix,
1: jo crec
0: però...
1: que els hi falta una mica d'assaig, sí. Li falta una mica d'assaig i de dir, és un castell molt difícil, per nosaltres sí. Se'ns fa molt difícil... però hi podem arribar i no és un objectiu tan somni. Però en aquell moment, en el moment que cauen, tots pensem que no hi haurà
0: castell de nou ni folre. I bueno, ells van dir, sí, pues estem aquí, som així gens d'Igualada.
1: Va haver-hi 2 de 8 en folre, sí. A tercera ronda, per recuperar sensacions, jo crec, és sí. Un castell que han fet infinitats de vegades, i que inclús...
0: D'aquesta temporada han fet... És que no els podria ni comptar, perquè van començar a tercera o quarta dia de la temporada fent el 2 de 8 I volen pujar un pis.
1: I s'han plantejat, o sigui, aquesta sema, la mateixa setmana de festa major hi han hagut proves fins a 615, no sé, de dos de nou en Forrer Manilles.
0: Sí, sí.
1: Que és un castig que pel concurs o per Tots Sants pot ser que arribi.
0: Sí, jo crec que més per... Jo crec que pel concurs perquè poden arrossegar més massa per... per dir
1: però jo crec que aquí, si però... el concurs el carreguen a Tots Sants intentaran descarregar.
0: Sí, sí.
1: I van acabar amb el 4-9 en Folre, demostrant que Moixiganguis d'Igualada està aquí encara que els hi costi, perquè no són una colla molt gran,
0: no.
1: Tot i fer castells de nou, i demostrar que ells saben fer castells de nou, amb, encara que molta gent pensi que no.
0: Sí, van acabar això amb el 4-9, també un castell que no vaig poder veure, la veritat que no l'he vist, però jo crec que lluitat, però...
1: Lluitat, però perquè és un castell màxim.
0: Sí.
1: O sigui... no compliquem de més.
0: Sí.
1: Parlem de nosaltres.
0: Sí, de la nostra diada. Vam tindre diada... Repassarem això una mica ràpid, la dia que vam tindre cada setmana, que va ser una, dia, una mica dia... No m'agrada dir-ho, però va ser una dia de tràmit, una mica així per, després de festa major per baixar pulsacions i poder anar més endavant. I això, vam actuar la dia de prefesta major amb xicots de Vilafranca a Vilafranca, la dia de prefesta major de Vilafranca, amb xicots de Vilafranca, Bous de la Bisbal i nosaltres. Comencem, si et sembla bé, per xicots, que va obrir de 4 a 8. Un 4 a 8 bastant bé. Van seguir amb un intent desmuntat de 7 de 7. La tercera ronda van fer el 5 de 7. No, el 5 de 9. Estem ja de 5 de 9, que sembla normal. Van seguir de, això, la tercera ronda del 5 de 7 i van acabar amb un 3 de 7. Després de la ronda de bueno, després d'acabar la dieta van fer un intent, una prova a plaça
1: de 3
0: de
1: 8,
0: 8 fins a dosos.
1: Que és evident que dilluns a 31 a Sant Ramon mínim el provaran.
0: Sí, sí.
1: I jo crec que amb la prova que van veure a plaça el descarregaran.
0: Sí, això segur. Jo crec que va ser una, això, va ser una prova fins a dosos on van estar els dos col·locats durant 10 segons. O sigui, superparat. No vaig tenir problemes. Sí, és veritat que amb els 3 de 8 el problema era quan puja, quan remunta l'acotxador, el pis de dos està enxat per pis de 15 quarts, però és que no, jo crec que no tenen problemes. En Ramon el veurem força amb el Castells de Vilafranca i jo crec que el faran, i poc més. Després parlem de les voltes dues colles que estàvem, que eren nosaltres i Bous de la Bisbal, que vam fer la mateixa diada, 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb Agulla, els dos variem de la festa major, ells de la Bisbal, nosaltres de Cubelles, i els dos...
1: És de la Bisbal i la seva, també. O sigui, la nostra, també, perquè també, clar, també van fer la mateixa actuació.
0: I després, sí. Això, a nosaltres, a la Bisbal, és a la Bisbal i a la nostra van fer clàssica 7, nosaltres a la nostra van fer clàssica 7 més el 7 de 6.
1: I ells a la nostra van fer clàssica 7 més 3 de 6 en la Agulla.
0: I crec que els dos van vindre una mica a baixar pulsacions allà a Vilafranca, perquè els dos tenim cites importants ara més endavant, que ara les comentarem. I ja està, nosaltres això vam obrir de 4 a 6, vam fer després el 3 a 6, després el 3 a 6 amb Agulla, amb possibilitats de posar-li tot un pis més. No ho diré, però si arriba, arriba, i si no, la clàssica, com ha dit el Jordi, la clàssica ja està marcada al nostre calendari. Ja l'hem fet a Cubelles, poc més a dir.
1: I la clàssica tornarà a arribar segur.
0: Sí, sí, sí.
1: La clàssica tornarà a arribar segur.
0: Sí, on sigui, si arribarà. Jo crec que pot arribar mínim un cop més, sí, o sigui, es farà, i si podem fer dos, el farem dos. I si podem fer tres...
1: I podrem fer tres.
0: Sí.
1: Si no arriba l'altre castell, que aleshores vol dir que la torre, ho sentim molt, però es quedarà una mica fora.
0: Parlem de les diades que hem tingut, que tindrem nosaltres aquest pròxim mes, mig mes més, i després parlem de Sant Félix, que farem una mica de repàs ràpid de dia, ja que acabarem. Avui seré un programa més curtet, perquè ja hem gravat una hora, se'ns ha borrat, i hem fet una, estem fent una altra... Ja haurem 35-36 minuts, o sigui que anirem ràpid. Tenim aquest divendres Festa Major de les Peses, que és una diada que havíem de fer el diumenge 30, però la mateixa organització de la Festa Major de les Peses ens ha dit que la passem a divendres a les 8 de la tarda. Crec que ho hem comentat abans, i jo crec que és el primer cop que actuem a l'agost a les 8 de la tarda. Es començarà a fer de nit, jo crec que serà una idea que tenim ganes de l'any passat, perquè
1: bueno, no va anar del tot bé.
0: No va anar del tot bé, vam fer un intent de 3 de 6, 3 de 6, o sigui, un intent de 6 amb Agulla, i vam acabar amb un 3 de 6 amb Agulla i un...
1: Vam desmuntar el 2 de 6,
0: sí.
1: Hi havia ganes de 3 de 7, no va arribar per pinya. Bueno, a veure què passa aquest divendres a la nit.
0: Ara què podem fer, faci el que faci. Fent tres castells ja sortirem contents d'aquella plaça, perquè... L'any passat no ens va anar molt bé, a veure si va ser cosa de l'any passat o és cosa de la plaça.
1: Jo crec que va ser cosa l'any passat.
0: Sí, jo crec que va ser cosa l'any passat. Tenim nervis de fer el 3 a 7, no l'han pogut fer i vam dir, és igual, anem a...
1: I aquesta temporada, o sigui, aquest any jo crec que si no arriba el 3 a 7 perquè és una diada una mica rara de dia, sí, perquè tenim moltes coses aquest cap de setmana. Sant Fèlix, tenim l'acte del pubillatge dissabte. Molta gent de la colla està vinculada amb el pubillatge.
0: Sí.
1: Molta gent està, anem de vacances. Jo crec que és una diada així una mica més complicada per poder afrontar el Castell de 7.
0: Sí.
1: Però si el, i acabem podent anar-hi amb el 3 de 7...
0: No ens casarem.
1: No, o sigui...
0: Com ha dit el Jordi, seguim amb el pilar del comiat del pubillatge, que és dissabte a les 7 a la plaça de la Vila. Posa aquí l'app. Esperem que el Jordi ens ho confirmi, que és d'ahir de pubillatge.
1: A les 7 de la tarda a la plaça de la Vila tornarem a viure un acte emocionant del pubillatge, que sempre és un acte emocionant.
0: Sí. Després tenim el divendres 4 de setembre, també a les 7, tenim Festa de la Barema, que és una dia on fem castells nets, una mica per ensenyar el que fem aquí a... als castellers de Cubés, on ensenyem una mica el públic,
1: bueno,
0: a la gent que ve de fora.
1: Sí, és un assaig obert.
0: On farem 3-4 castells, 3-4 estructures netes, i ja ens veiem al... Per què posa 12? Bueno, clar, marxem a l'11, però la dia és el 12. Marxem a l'11 de setembre al viatge a Bèlgica. Tenim un viatge a Bèlgica, a viatge internacional, estic aquí una mica amb el llapis. Marxem a l'11, 12, 13 i tornem al 14, si no estic jo equivocat. Poc més a dir. Tenim un viatge, a veure si podem fer... Tenim il·lusió de fer grans castells allà, a veure si els podem fer, a veure si podem, podem acabar de fer, depèn de les camises que tingui els castellers d'allà de Brussel·les, i poc més. I ja la data més important, jo crec que aquesta temporada, sense dir Viladecans, que tenim molta...
1: Jo crec que sense comptar Viladecans i Festa Major, però perquè ja veníem així,
0: sí,
1: jo crec que aquesta és una data que ens fa molta il·lusió, perquè portàvem molts anys volent anar-hi a un
0: concurs. Sí, si no és el concurs que organitza Tarragona de Torredembarra, però crec que és un concurs igual dels nostres companys de Quarts Amunt. Tenim moltes ganes.
1: A més, a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè l'han fet ells, els coneixem, sabem tota la feina que estan tenint.
0: I a tota la feina, que des d'aquí els agraïm tota la feina que fan pel món dels castells i pels castells, per les colles petites.
1: I podem dir així, com en exclusiva per nosaltres, que segurament es podrà seguir per Pilars al Vent.
0: Segurament farem directe també, com vam fer un programa seu de tuits, podrem fer des d'allà. Hem d'acabar de quadrar com ho farem, perquè nosaltres òbviament estarem fent castells, llavors no podrem narrar tots els castells.
1: I fa pinta que pujarem, no?
0: Sí. Hem de mirar això. Hem de mirar com ho farem. Segurament tindrem directe amb imatge dels castells que hi haurà. I això, de concurs de Quarts Amunt, 19 de setembre, 7 i mitja, carrer Doctor Robert, 5 i mitja, perdó, 4 i mitja, convocatòria, del carrer Doctor Robert.
1: I després ja tenim, jo crec que després ja Viladecans, 10 d'octubre.
0: No, tenim abans Sant Miquel de Castellví de no sé on, no sabem que actuem ni res. Però...
1: No sé si al final anem, no sé si al final aquesta diada existeix.
0: És veritat. Però bueno, ja veurem.
1: Ja veurem, sí.
0: Home, és la diada que jo aniria. Estem amb castellers de Sant Vicenç del Rosa. Però és igual, ja veurem, això ja ho diré més endavant, encara queda més d'un mes. O sigui que aquestes són les diades ràpides que tenim, que bueno, les pròximes 4 diades així, 3 diades, 2 diades i tal que tenim, per fer aquest mes d'agost i setembre. Poc més a dir, ara repassarem, farem la nostra porra i acabarem ràpid, farem la porra ràpida de Vilafranca. De Sant Fèlix.
1: Sant Fèlix.
0: 30 d'agost, diumenge 30 d'agost, a la plaça de la Vila.
1: Migdia, plaça de Vila, colla joves dels Xiquets de Baix, colla vella dels Xiquets de Baix, colla jove dels Xiquets de Tarragona i castellers de Vilafranca. Començo per castellers de Vilafranca, que és qui ho tenim tots més clar. Jo crec que 3 de 10, 4 de 10 i no acabaran en un tercer castell i faran el Pilar de Nou amb Forremanilles i Puntals. Si... El Pilar no anirà condicionat de si el 3 de 10 i el 4 de 10 són descarregats.
0: Sí.
1: Que jo crec que sí. I aleshores anirà amb el Pilar no amb Forremanilles i Puntals. Després, colla jove de Tarragona. Crec que 5 de 9, 2 de 9 amb Forremanilles segur. I després, depèn de com vagi assaig aquesta setmana, 3 de 10, 4 de 9 amb l'Agulla. Són castells que poden entrar tant un com l'altre. Si arriba amb el 3 de 10 i el 4 de 9 amb l'Agulla, potser descarten 2 de 9 amb Forra i Manilles i fan 5 de 9, 4 de 9 amb Forra, Agulla i 3 de 10, tot i que ho veig més complicat. I acabaran el Pilar, no sé si serà Pilar 8, Pilar 7, no ho tinc clar. Colla Vella. Colla Vella jo crec que 4 net segur i de sortida. Sí. 5 de 9, 7 de 9. O 7 de 9 i 4 amb l'agulla, però sí, estarà aquí. No crec que vagin a buscar el Castell de Déu. I acabaran en pilar de 8, si pot ser.
0: Sí.
1: Després, Colla Joves, 4 en 1 net. 2 de 9 en folre i manilles. I crec que l'estrena serà per part del 2 de 8 sense folre.
0: Sí.
1: I pilar de 7, pilar de 8, no ho tinc clar, depèn de com els hi vagi assat, jo crec.
0: Sí. Bueno, jo crec que el Jordi i jo opinem una mica el mateix. Començaré també per Vilafranca, jo crec que és igual. Faran 3 de 10 per començar, 4 de 10 a segona ronda, i si el descarreguen o no queda en intent o no queda carregat i tal, si queda carregat igual sí que el tiraran a la tercera ronda, i si no faran a ronda de pilars, però crec que no se la voldran jugar, i si descarreguen els Castell de 10 faran el pilar de nou amb forra i manilles a ronda de Castell, a tercera ronda, jo crec que anirà així.
1: I si no descarreguen el 4 de 10, o sigui, si 3 de 10 descarregat, 4 de 10 carregat o intent, o intent desmuntat, què serà el tercer castell? Jo, la meva resposta és que 5 de 9 o 4 de 9 amb l'agulla.
0: Jo li faré un 3 de 9 amb l'agulla.
1: Algo així.
0: Sí. Després, continuaré per la... Jo continuaré. Faran 4 de 9 amb l'agulla per treure-hi les ganes i poder descarregar aquesta temporada. Després, 5 de 9 i 2 de 9. Jo crec que serà una mica així. Després, per la Colla Joves, que faran... Jo crec que opino el mateix que el Jordi. Faran 4 de 9 net, 4... 4 de 9 net, 2 de 9 en forra i manilles i 2 de 8 net. Jo crec que serà algo així. Ja ho vam fer la temporada passada, va ser així, crec, si no m'equivoco. Va ser igual.
1: Sí.
0: Vam fer això i vam guanyar Sant Félix fent això. O sigui,
1: van desmuntar primer el 4 de 9 net.
0: Sí.
1: Però
0: el van acabar fent, no?
1: Sí, el van acabar fent.
0: Sí, que a partir d'aquí faran la mateixa diada de l'any passat, que els hi va anar bé, perquè després van carregar el 3 de 10. O sigui que els hi van anar força bé, el van carregar per Santa Úrsula.
1: Santa Úrsula l'any anterior.
0: És veritat, sí.
1: L'any passat no va haver-hi Castell de Déu de Joves.
0: Ostres,
1: esperem
0: estic ja...
1: Esperem que aquest any sí. No sé si l'estan assajant.
0: Jo crec que sí.
1: O sigui, jo crec que la...
0: Però jo crec que o el 3 de 10 o el 3, no, el 3 net. Anirà per aquí.
1: Però jo no estic veient tantes... L'any passat era molt evident que anaven sí. A pel 3 de 10. Aquest any no està sent tan evident.
0: No, perquè els hi falta coses encara per fer, llavors jo crec que estan deixant una mica l'armari, però estan deixant igual.
1: El que van fer a Santa Úrsula l'any passat, que sí. Van deixar mitges amb el 2 de 9 sense manilles, sí. Són castells que poden arribar.
0: Sí, sí. I acabaré jo amb la Colla Vella, que és una mica el que ha dit el Jordi, crec que anirà el 4 de 9 net, 4 de 9 net, 4 de 9 en forra i agulla, i 4 de 9 en forra i pila, com diuen ells, i el 7 de 9. Jo crec que serà aquests tres castells que fan. Ojalà em sorprengui i facin una altra cosa nova com el 3 de 10 o el 4 de 10.
1: Però jo crec que no. És un dels castells. Un, si és un dels dos, serà el 4.
0: Sí, jo també crec que els agrada més el 4 que el 3.
1: Jo crec que si ha d'arribar un castell de 10 de part de la Vella, serà el 4 de 10.
0: Ho veurem aquest diumenge, on els castells del Foix ho estarem veient a la rectoria. Crec que està obert al públic, si no
1: sí,
0: m'equivoco.
1: Sí, pot venir tothom que vulgui.
0: Tothom de Cubies que pugui i vulgui veure la diada amb aire condicionat, estarem a la rectoria de Cubelles, és a l'edifici que està entre l'església i l'Ajuntament, perquè no ho sàpiga, i crec que els únics que no són els de Vilanova, però la gent de Cubelles ho sabrà, estarem allà amb aire condicionat i amb una pantalla gran per veure aquesta diada de Sant Fèlix. I fins aquí una mica el repàs que hem fet nosaltres de les diades que han vingut, una mica amb l'estat d'actualitat castellera i les nostres diades i les diades que farem pròximament. Moltes gràcies per escoltar aquest 16è programa de Piles al Vent i ens veiem la propera, Jordi. Moltes gràcies.
1: Adeu.

0: tried to make it.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la. El crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tot una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
3: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
2: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
3: Sí, perquè bueno, vam fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit, per què només podem tenir un personatge masculí

0: diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa Cubelles en la Història.
1: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
0: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: els meus regalats.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
4: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida de Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
3: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
4: Sí, perquè em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells per al Charlie Black com la pallassa Rita.
3: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials

0: de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull portar, posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil, en el sentit de que hi ha molt de color, i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta, i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota. Aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
1: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Viera.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: malaltia, però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una miqueta més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb algun núvol puntual. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 23 o 24 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 29 o acostant-se als 30, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble de gregal o llevant al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar augmenti de marejol a maró a partir de mitja tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable també, amb força núvols baixos al matí, però amb més sol i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que tornarà a pujar tant de nit com de dia i es mourà entre els 24 de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient més xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda tot el dia amb maró.
0: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per a les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic, fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
4: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
3: D'altra banda, Xavier Pedro aborda també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
4: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs, abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
3: Per afavorir la conservació marina, des del GP, que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. Els casers del Foix de Cubelles aprofiten la prefesta major de Vilafranca per fer créixer la colla de cara al futur. Uns castellers de Cubelles que van participar el passat diumenge 23 d'agost de la Diada Castellera de Prefesta Major de Vilafranca del Penedès, celebrada a la plaça de la Constitució. La jornada va reunir també els xicots de Vilafranca i els bous de la Bisbal. Una colla cubellenca que es va desplaçar, com dèiem, a Vilafranca amb una formació reduïda, una circumstància que dificultava afrontar amb garanties els castells de set, que ha marcat bona part de la temporada castellera dels castells del Foix. Davant d'aquesta situació, l'equip tècnic va optar per convertir la diada en una oportunitat per continuar fent créixer la colla i donar experiència a nous castellers i castelleres. L'estratègia de la colla va donar els seus fruits i els castellers del Foix van descarregar un 4 de 6, un 3 de 6, i un 3 de 6 amb agulla, a més d'un pilar de 4. L'actuació va permetre que diferents membres de la colla assumissin protagonisme en estructures que poden tenir un paper rellevant en les properes diades. La trobada també va permetre reforçar els vincles amb altres colles participants. Els xicots de Vilafranca van completar una destacada actuació amb un 4 de 8, un 5 de 7, un 3 de 7 i el pilar de 5. I els bous de la Bisbal, per la seva banda, van signar una actuació idèntica a la dels castellers del Foix, amb un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Per la colla cubellenca, aquesta diada s'emmarca en el treball de consolidació de la base i de la preparació de noves posicions tant al tronc com a la pinya, després d'una temporada especialment significativa en què els castellers del Foix han assolit per primera vegada la consideració de colla de set i han completat dues clàssiques de set. Un dels principals reptes és ampliar ara el nombre de castellers capacitats per assumir diferents funcions i assegurar així la continuïtat dels castells de set. La propera actuació dels castellers del Foix serà ja aquest divendres a les peces, a motiu de la Festa Major, on tornaran a compartir plaça amb els bous de la Bisbal. La cita servirà per continuar donant experiència a les noves incorporacions i avançar en la construcció del futur de la colla. Després de dos anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de dos anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de tres entitats: Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet, i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça La Vila serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la Barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetén Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadura del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells a Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026 que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants a la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Brema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte dia 5 hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Brema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxi Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Brema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 de la migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Baremma s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
5: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
3: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous 27 d'agost l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
6: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color, Aleshores vull portar posar amb una paret tot el que és el portret, portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
3: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Viera. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 12:15 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, a més a originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a 8:00 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
7: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un, diguem, un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
3: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
7: Sí, perquè bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit, per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones? I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
3: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: guerra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Coordinat de tot.
2: Sí, és valencià, del pas i de la vida. O ara o mai.
1: Perquè no ens arrebatés.

el BG. Compte amb fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em cobrin, procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se l'enfronta.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Xiang i Ga, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et llur mau. Si de nit plou a Baicarga, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta una miqueta més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb algun núvol puntual. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 23 o 24 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 29 o acostant-se als 30, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble de gregal o llevant al matí i moderat de xaloc que la tarda, fent que la mar augmenti de marejó a maró a partir de mitja tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable també, amb força núvols baixos al matí, però amb més sol i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que tornarà a pujar tant de nit com de dia i es mourà entre els 24 de mínima i de 30-31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient més xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda tot el dia amb maró.
0: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic, fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
4: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
3: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
4: Bueno, per fer-ho fàcil així, doncs, en temes de biodiversitat a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
3: Per afavorir la conservació marina, des del GPEC es recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. Els casers del Foix de Cubelles aprofiten la prefesta major de Vilafranca per fer créixer la colla de cara al futur. Uns castellers de Cubelles que van participar el passat diumenge 23 d'agost de la Diada Castellera de Prefesta Major de Vilafranca del Penedès, celebrada a la plaça de la Constitució. La jornada va reunir també els xicots de Vilafranca i els bous de la Bisbal. Una colla cubellenca que es va desplaçar, com dèiem, a Vilafranca amb una formació reduïda, una circumstància que dificultava afrontar amb garanties els castells de set, que ha marcat bona part de la temporada castellera dels castells del Foix. Davant d'aquesta situació, l'equip tècnic va optar per convertir la diada en una oportunitat per continuar fent créixer la colla i donar experiència a nous castellers i castelleres. L'estratègia de la colla va donar els seus fruits i els castellers del Foix van descarregar un 4

el nombre de castellers capacitats per assumir diferents funcions i assegurar així la continuïtat dels castells de set. La propera actuació dels castells del Foix serà ja aquest divendres a les Peces, a motiu de la Festa Major, on tornaran a compartir plaça amb els bous de la Bisbal. La cita servirà per continuar donant experiència a les noves incorporacions i avançar en la construcció del futur de la colla. Després de 2 anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de 2 anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de 3 entitats, Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet, i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada 2 anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims 2 anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la Brema, cal dir doncs que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Feten Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadura del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Brema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026 que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura.
A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants de la vila i del pobillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb

0: Debutava a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors de Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Verema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Verema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxio Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Verema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Verema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
1: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
0: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous 27 d'agost l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
2: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil, en el sentit de que hi ha molt de color, i la primera capa es fa amb colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta, i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar-se una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, i si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 5:45 de la tarda. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la. El crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a 8:00 PM amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
3: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
0: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
3: Sí, perquè bueno, van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
0: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós, doncs per parlar de l'espai comunitari de benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
6: Hola.
7: Hola.
5: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I bé, també segona pregunta, que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa.
6: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori. Vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat d'abandonar una visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
5: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
7: Pues, dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partint d'una base de que són persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
5: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, uh-huh, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
6: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de, bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. És l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
5: Uh-huh. A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
7: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
5: Uh-huh. Per tant, doncs, és molt humà, això. Doncs, sí, és una cosa natural.
7: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no, tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
5: Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
6: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? Llavors, crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim. Sí? I creem, amb aquest grup, la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
5: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tots aquests ingredients, a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
7: És important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules. I potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir, comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por, no? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
5: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser?
7: Sí, és entendre i construir.
5: I construir.
7: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
5: Molt bé, del que em passa, el que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
7: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs. Tothom aporta, no? No només has de fer alguna cosa transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt, no. Hi ha petites coses que hi aporten.
5: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
7: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
6: Sí, també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres en aquesta aportació. Sí, i crec que això és algo molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb una resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
5: Perquè vosaltres sempre esteu presents, vosaltres dues, les dues, eh?
6: Sí, acompanyant el grup.
7: Sí. No, i vam tenir una experiència amb el grup anterior.
6: Sí.
7: Quan una de les coses que ens vam donar compte, no?, que va sorgir, ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no?, en grups d'activitats, com els arts, no?, feien alguna cosa així, i eren gent de de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
6: Feien alguna cosa de cosir.
7: Sí, feien una activitat. Sí. I hi havia gent de gallega, no? I llavors aquesta senyora va compartir pues, que ella també se sentia diferent, no? I doncs clar, va ser com compartir, escolta'm, llavors clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
6: I allà se'ns va il·luminar la boqueta. Sí, allà va ser com un, ostres. Sí. Grup de costura era, exacte, sí, que es fa al Centre Violeta.
5: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
6: Uh-huh. Sí, sempre.
7: Sempre porten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
6: Sí, moltíssim.
7: De veritat, eh?
5: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
6: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, d'acord? ¿Vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, eh? És a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui, vale? I també, bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això vam decidir obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
5: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè es diuen les dates, del 22 de setembre al 15 de desembre, serà els dimarts, no?
6: Els dimarts, sessions... perdó, sí, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
5: I el lloc?
6: Sí, a la biblioteca de la Cubella.
5: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
6: Esperem.
5: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
6: Exacte. I que si veieu un cartell que diu ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dintre el grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no? La persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà. Per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors la idea era com que s'interessin i que vinguin.
5: Són missatges molt, molt directes, no?
6: Exacte.
5: Qui no se sent sol o sol alguna vegada... O pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
7: Clar,
5: que ens passen, no?
7: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
6: Exacte, sí.
7: El que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè és la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que han vist, han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com des d'on em comunico, perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no, t'estàs comunicant. Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
6: És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... que ens ho hem currat a sac, jo, parlant clar. Però sí que és veritat que com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí, pues,
5: Hi ha feina al darrere,
6: eh? Hi ha feina al darrere, sí. També farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'art-teràpia i un taller del floral per fer un centre de taula de Nadalenc. Però sí.
5: Per tant, hi haurà activitats, eh? No és només conversa ni compartir experiències.
6: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
5: Molt divertides, eh?
7: Sí.
5: Molt dinàmiques.
7: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De dir, jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
5: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, d'elles que serà molt dinàmic, no? Que podran fer centres florals, no? Per Nadal, és a dir, que vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions, tindreu no només vosaltres dues, no? Que...
7: Sí.
6: Farem un taller d'art-teràpia, també.
7: Sí.
5: Què més?
6: L'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
7: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
6: Aquesta
7: i que
6: és la primordialitat.
7: Sí, que no se senti. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidelitat, no?, amb el tema de que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que no encén tot el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, és anem a fer alguna cosa xulo, algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
6: Sí, és per matins, sí, és veritat.
7: És la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
6: Esperem.
7: Clar, no? És donar-nos una oportunitat a per què no, no? Són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
6: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. I a més a més, aquí la meva companya és una crac.
5: Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret, és a dir, tu lliurement, no? Amb ganes, no?
6: De participar del grup, no? Sí.
5: De passar-s'ho bé, també, no,
6: Laura? De ser puntuals, això sí, perquè si no...
7: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú... Bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
5: Per tant, és fer el pas, no?
7: Sí.
5: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30, no sé si cal una inscripció prèvia... Si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
6: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions. Sí. Jo sóc la d'aquesta només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-27-69.
5: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica l'assistència
6: Bueno,
5: que...
6: Sí. Sí, per saber com organitzem la sala.
5: Molt bé. No hi ha límit, no?, de persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir, perquè jo crec que idees n'hi ha moltes,
6: no? De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui govelles, i serà dual, seran dos cops l'any que es porta a terme, més o menys. Crec que és molt necessari, el teixit de barri crec que és l'acció comunitària crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important doncs l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir part d'una comunitat i una experiència compartida crec que és el més necessari.
5: I això forma part també del Servei de Primera Acollida, no?
6: Sí, exacte. El Servei de Primera Acollida, el Consell Comarcal, és el que promou aquest espai.
5: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no? Sobretot.
6: Exacte.
5: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més que no haguem preguntat, tant que s'anima a tothom que faci el pas, no?
6: Exacte.
5: Que s'animin i qualsevol informació s'adreci en aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-2769. Qualsevol, podem preguntar qualsevol dubte?
6: Qualsevol.
5: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on, bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem, sí, no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
6: Sí, esperem.
7: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no? Sí. Que la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
5: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar, sota aquest lema, no? Recordem-ho, ei, tu, sí, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
6: A tu, gràcies a tu.
7: Adéu.
6: Adéu.

hores més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Perdut un galo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de lo al mil i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: Van encertar de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la. El crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
3: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida de Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
2: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
3: Sí, perquè em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però jo pensava que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
2: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 17:45 de la tarda i fins 19:45. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous 27 d'agost l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
3: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc de abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil, en el sentit de que hi ha molt de color, i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta, i a mida que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
2: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
4: on s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
2: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

Ses muntanyes, ets el tel, ets una campana, ja sé el que fas a l'atlet. Ses retxes d'una

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeix

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Baltin Roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia. Què tal? Com va això? Benvinguts a una nova edició de Can 60 i salutacions cordials del Cintobel a la part tècnica i meves. Una nova edició de Can 60 en què faré la tercera entrega de records, de cançons dels meus primers records musicals. O sigui, avui també un altre programa, el tercer que faig d'aquesta sèrie, d'eminentment musical. O sigui, són cançons que jo recordo de quan tenia entre 6 anys i 9 anys, i això vol dir que era entre l'any 1957 i el 1961. Ja ha plogut molt des de llavors. I comencem, sense cap més preàmbul, escoltant un tema de 1958, quan, a càrrec del Nat King Cole, dintre un àlbum que es deia Cole en espanyol, amb una sèrie de cançons, moltes de les quals eren mexicanes. I escoltem, doncs, ara aquest gran cantant que va ser Nat King Cole amb el tema Yo vendo unos ojos negros, de 1958.

I seguim a l'any 1958 amb una cantant que tampoc necessita presentació, la Sara Montiel, de la pel·lícula La Violetera. Escoltem el tema del mateix nom, repeteixo, de 1958.

I de 1958 tirem un any enrere i d'Itàlia venia un tema molt conegut que no s'oblida mai, un tema que porta per títol Come Prima, interpretat per Tony Dallara, el nom autèntic del qual és Antonio Lardera, nascut a Campobasso, al centre-sud d'Itàlia, l'any 1936. Tony Dallara, a més de cantant, va ser actor i una personalitat de la televisió italiana. Va ser el desembre de 1957 quan va publicar aquest senzill Come Prima, que va vendre ni més ni menys que 300.000 còpies, convertint-se en el senzill amb el single més venut d'Itàlia fins a l'actualitat. Dir també que l'any 1960, Tony

I tornem a l'any 1958 i escoltem de nou el Nat King Cole, el gran Nat King Cole, amb una cançó inclosa en aquell àlbum que he citat abans, Cole en espanyol. En aquesta ocasió escoltem, sentim el tema Quizás, Quizás, Quizás.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Bé, i ara no ens movem del nostre país, no ens movem de Catalunya per escoltar l'Alita Torelló, una cantant que en realitat es diu Dolors Torelló. Va néixer a Barcelona l'11 de maig de 1946 i va ser especialment activa entre finals dels anys 50 i principis dels 60. Va rivalitzar molt amb el tema de cançons, a veure qui era el millor cantant, amb la madrilenya Helo. L'any 1961, l'Alita Torelló va signar amb la discogràfica Vergara i va participar en el Festival de la Cançó del Mediterrani, on va

0: aconseguir el segon lloc. Bé, en plena cursa de l'espai entre Estats Units i la Unió Soviètica, l'Alita Torelló va interpretar una cançó, l'autor del qual no l'he buscat, no sé qui era, una cançó que porta per títol Julio Verne, i és el que escoltem ara, tot seguit.
1: Soñador de fantasía.

Aquesta cançó és de 1960, com ho és la que escoltarem ara a continuació, que va ser molt famosa a la seva època, una zebra a pua, perquè és en italià, a càrrec de la cantant italiana Mina.

Una altra cançó que recordo dels meus primers anys d'infantesa és aquesta que sentirem ara a continuació, Quisiera ser, de 1959, a càrrec del Duo Dinàmico.

I ara anem 2 anys enrere, anem al 1957 per escoltar també una altra de les cançons destacades d'aquell any, Les lavanderes de Portugal, a càrrec de Lolita Garrido. Lolita Garrido, en realitat, el seu nom autèntic era Dolors Garrido Guardiola, perquè va néixer a Manises, a València, l'any 1928, i va morir a Madrid l'any 2018. La Dolors Garrido era una cantant de bolero, swing i pop, i que va ser anomenada com la nòvia del swing, cultivant gèneres com el bolero, el Madison i el pop. Va participar en comèdies musicals i va triomfar en sales madrilenyes, però també es va trobar amb un hàndicap, com va ser la censura, que la censura li va prohibir la seva versió de Bésame Mucho. Clar, eren aquells temps foscos del franquisme. Escoltem, doncs, ara la Lolita Garrido amb aquesta cançó que he citat, Les lavanderes de Portugal.

Vinga, ara que canviem d'intèrprete i escoltem el trio Guadalajara amb la cançó Bayón del Gato de 1957. El trio Guadalajara, encara que el seu nom pugui indicar que era mexicà, que a més actuava amb el barret de mexicà i amb el vestit típic mexicà, en realitat eren catalans. El trio Guadalajara va néixer a Barcelona a principis dels anys 50 amb José Ibanco com primera veu i solista, José Boluda com a baix i José Vázquez com a segona veu i per segona veu i falsets. Van tenir molt d'èxit als anys 50, sobretot amb aquesta cançó que he citat ara i que escoltem a continuació, el Bayón del Gato.

Per cert, com que els tres components del trio Guadalajara es deien José de nom, doncs també eren coneguts com els tres José. Els escoltem ara de nou amb el tema Pepita de Mallorca.

I ara escoltarem el cantant xilè Antonio Prieto, el nom autèntic del qual era Juan Antonio Espinoza Prieto, nascut a Iquique l'any 1926 i mort a Santiago de Xile l'any 2011. A més de cantant, va ser actor i va ser molt popular internacionalment durant les dècades dels 40, els 50 i els 60 a Latinoamèrica, a Llatinoamèrica i també a alguns països d'Europa. Durant la seva carrera va arribar a gravar més de 1.000 cançons, sent la més exitosa i recordada el vals La nòvia, editada el 1961, i que va constituir la seva cançó insígnia. Escoltem, doncs, Antonio Prieto amb La nòvia.

I ara escoltem el Rudy Ventura amb una cançó molt exitosa l'any 1961, Pepe.

I ara escoltem Elder Barber, una cantant ara el primer programa dedicat a recordar cançons entre 1957 i 1961, en aquesta ocasió per sentir-lo amb el tema Una casita en Canadà.

L'any 1961 estava de moda el twist i el representant genuí d'aquest estil musical era Chubby Checker, conegut com el rei del twist. El Chubby Checker va néixer... El nom autèntic del Chubby Checker és Ernest Evans, nascut a Spring Gully, a l'estat de Carolina del Sud, l'any 1941. Una senyora va suggerir per ell el nom de Chubby Checker com a joc de paraules en al·lusió afectuosa al músic Fats Domino. També, com a nota curiosa, dic que el 1964 va contraure matrimoni amb una destacada model holandesa, Catharina Loders, que havia sigut Miss Món el 1962. Ara escoltem, doncs, un tema de 1961 del Chubby Checker que porta per títol Twistin' USA.

I ara escoltarem una cançó que els més veterans del lloc segurament encara recorden, El Negro Zumbón, una cançó italiana de l'any 1951 que va ser popularitzada per la gran actriu Silvana Mangano a la pel·lícula Anna, d'Alberto Latuada. La lletra original està en castellà. La cançó, però, no va ser interpretada en realitat per Silvana Mangano, sinó per Flo Sandons. Escoltem, doncs, ara El Negro Zumbón.

Bé, i ara li toca el torn als TNT, que van ser un trio vocal instrumental uruguaià de rock and roll molt popular als anys 50 i 60. Els TNT va ser un dels primers antecedents del rock llatí i un dels primers grups en cantar rock en castellà, així com a obtenir fama internacional. Estava integrat per tres germans, les inicials dels quals es corresponien amb el nom de la banda: Tony Croato, Nelly Croato i Tim Croato. Ara els escoltem amb la cançó la Brigitte Bardot, dedicada a una icona del cinema d'aquella època, bueno, aquella època i de totes les èpoques, i no solament del cinema. La Brigitte Bardot, doncs, li van retre homenatge amb aquesta cançó que escoltem ara a continuació.

Abans, quan he parlat de Lita Torelló, he dit que rivalitzava amb la cantant madrilenya Helo, però en realitat la Helo no era madrilenya, sinó que sí que va estar afincada a Madrid durant un temps, però va néixer a Granada el 1945. El Helo és el nom artístic de María de los Ángeles Rodríguez Fernández, que va néixer a Granada el 1945, com deia. Especialment popular a la primera meitat dels anys 60 i prototip del que es coneixia com a Chica Yeye, es va donar a conèixer el 1958 al guanyar el concurs Música a l'Azar de Ràdio Granada. Després del triomf a la seva ciutat natal, es va traslladar primer a Madrid i després a Barcelona, on va gravar amb la discogràfica La Voz de Su Amo els seus dos primers èxits, Los Gitanos i després de Seis Tequilas. Per tancar aquest programa d'avui, doncs escoltem la Helo amb la cançó Los Gitanos.

0: I fins aquí aquest programa, el tercer que faig per escoltar cançons dels meus primers records musicals de quan tenia jo entre 6 i 9 anys, i això vol dir que era entre l'any 1957 i el 1961. Doncs res més, gràcies per escoltar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta una miqueta més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb algun núvol puntual. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 23 o 24 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 29 o acostant-se als 30, amb una humitat i xafogor moderades, ben feble de gregal o llevant al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar augmenti de marejol a maró a partir de mitja tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable també, amb força núvols baixos al matí, però amb més sol i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que tornarà a pujar tant de nit com de dia i es mourà entre els 24 de mínima i de 30-31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient més xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda tot el dia amb maró.
0: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic, fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
4: L'estudi sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
3: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
4: Per fer-ho fàcil així, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs, abans sí que n'hi havia molta més. Oi? Hi havia, sobretot això, doncs, és a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. Ha canviat tant això hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
3: Per afavorir la conservació marina, des del GPEC es recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. Els casers del Foix de Cubelles aprofiten la prefesta major de Vilafranca per fer créixer la colla de cara al futur. Uns castellers de Cubelles que van participar el passat diumenge 23 d'agost de la Diada Castellera de Prefesta Major de Vilafranca del Penedès, celebrada a la plaça de la Constitució. La jornada va reunir també els xicots de Vilafranca i els bous de la Bisbal. Una colla cubellenca que es va desplaçar, com dèiem, a Vilafranca amb una formació reduïda, una circumstància que dificultava afrontar amb garanties els castells de set, que ha marcat bona part de la temporada castellera dels castells del Foix. Davant d'aquesta situació, l'equip tècnic va optar per convertir la diada en una oportunitat per continuar fent créixer la colla i donar experiència a nous castellers i castelleres. L'estratègia de la colla va donar els seus fruits i els castellers del Foix van descarregar un 4 de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb agulla, a més d'un pilar de 4. L'actuació va permetre que diferents membres de la colla assumissin protagonisme en estructures que poden tenir un paper rellevant en les properes diades. La trobada també va permetre reforçar els vincles amb altres colles participants. Els xicots de Vilafranca van completar una destacada actuació amb un 4 de 8, un 5 de 7, un 3 de 7 i el pilar de 5. I els bous de la Bisbal, per la seva banda, van signar una actuació idèntica a la dels castellers del Foix, amb un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Per la colla cubellenca, aquesta diada s'emmarca en el treball de consolidació de la base i de la preparació de noves posicions tant al tronc com a la pinya. Després d'una temporada especialment significativa en què els castellers del Foix han assolit per primera vegada la consideració de colla de set i han completat dues clàssiques de set, un dels principals reptes és ampliar ara el nombre de castellers capacitats per assumir diferents funcions i assegurar així la continuïtat dels castells de set. La propera actuació dels castellers del Foix serà ja aquest divendres a les Peces, a motiu de la Festa Major, on tornaran a compartir plaça amb els bous de la Bisbal. La cita servirà per continuar donant experiència a les noves incorporacions i avançar en la construcció del futur de la colla. Després de dos anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de dos anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de tres entitats: Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet, i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola.

fa les noves activitats abans de la verema. Cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Feten Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadura del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Verema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Verema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells a Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants a la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors de Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Verema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants, inspirats en la Verema, amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxio Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Verema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Verema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Verema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella
El Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de

0: Són secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
1: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
0: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous, 27 d'agost, l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
2: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa amb colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, lo maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposàs una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Viera. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 8:15. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 12:15 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:15 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a 8:00 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
3: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
0: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
3: Sí, perquè bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un, és inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien donar demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
0: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la Trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Hola amics, què tal? Qui us parla? Cinto Bell amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. Com sempre dic, és un plaer immens poder estar aquí un dia més amb tots vosaltres per passar aquesta bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5 FM. I avui farem un programa, crec que entretingut, poder serà una mica més alegre de lo normal, tampoc exagerarem gaire, però vull dir, sí, serà una mica més rítmic, i perquè ho puguem disfrutar, doncs mira, com sempre dic, i em repeteixo, i no pot ser d'una altra manera, comencem!

idea. Bueno, hem començat amb molta empenta, eh? Vinga, aquest parell de cantants que hem escoltat ara era el Toby Keith i la Mika Roberts, que ens cantaven Let's Get Theater. I ara a continuació escoltarem el Travis Beard, que ens cantarà Holding Heaven and My Heart Tonight.

Ui, molt bé. Sí, senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem el Trency Hatkins, que ens canta Sweet.

Bueno, molt bé, vinga. Doncs tornem a agafar una mica de ritme i ara tornem a escoltar el Trency Hatkins, que ens cantarà Howling One Swing.

Sí, senyor. Molt bé, vinga. Ai, el Trency Hatkins. Algun dia faré un especial d'ell perquè té moltes músiques i molt bones. Però el que passa és que, esclar, hem de dedicar-hi tot un espai i encara no cobriríem moltes cançons bones d'ell. Vinga, i ara a continuació, doncs això, per anar mantenint així el ritme una mica més tranquil, però alegre també, escoltarem a la The Greatest Divers, que ens cantarà Pour Me Heart Vacancies.

sí. A continuació escoltarem el Terry Clark i que ens cantarà Even Good Better This... No, Twin To Do. Even Good Better Twin To Do. Anem-hi.

Ole, molt bé. Xula aquesta cançó que hem escoltat, eh? Vull dir, és enganxadora, eh? Sí, sí, engresca, engresca. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Taylor Swing, que ens cantarà Old Song.

Ja, yeah, molt bé. Vinga, ara us posaré una cançó que fa molt de temps que ha sonat i sonava en els centres, en els llocs, en els locals on es ballava música country. És una cançó que avui en dia estic convençudíssim que la gent que balla en country aquesta cançó no la podrien ballar mai, perquè és bastant ràpida, té una coreografia molt interessant, però és bastant, bastant complicada. I llavors, doncs, no sé, jo estic convençut que molt poqueta gent avui en dia la podria ballar. Vinga, aquesta cançó concretament ens la canta el Brad Paisley i el títol de la mateixa és The Work. A veure si la gent que l'han ballada i escolten aquest programa, aviam si se n'en recorden.

Bueno, us dic que era complicada aquesta cançó perquè era ràpida, és llarga i és molt cansada. I la gent que la ballava, doncs sí, que portaven un molt bon ritme, però també a vegades que no arribaven gairebé al final, eh? Però tot i això, també us haig de comentar que aquest cantant, el Brad Paisley, tenia una cançó concreta molt i molt ràpida que es ballava dintre del món country, dintre la gent que ballava country, que era el Topsoil, es titulava Topsoil. Aquí era més coneguda, o era més coneguda pel feat, i només us haig de dir que jo només l'he vist ballar a dues persones, a dos covellencs, el Raül i la Marga. Des d'aquí els envio uns records, ja no viuen a Cubelles, fa temps que van marxar, però aquestes dues persones eren els únics que ballaven aquest ball. Era molt i molt i molt ràpid i molt complicat, però bé, era molt agradable de veure'l, eh? Perquè quan ballaven aquests dos, vull dir, era un espectacle. Bé, ja està, he explicat així una miqueta la coseta aquesta de la vida i món country d'anys enrere, que avui en dia ja no es dona això. Vinga, a continuació escoltarem el Brox amb Doom, que ens cantaran Mi Maria, un sureño, anem-hi.

Ai, la Maria, la Marieta. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Brahms Bitter, que ens cantarà So Much for Pretending.

0: pretending.
1: Bueno, molt bé. Ai, vinga, i ara a continuació escoltarem a la Caroline Dom Johnson, que ens cantarà Heart Over.

Ui, bueno, xuto. Vinga, molt bé. A continuació escoltarem el Chasing Bailer que ens canta Little Be Little.

Bé, amics i amigues, doncs, mireu, sense voler, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo, doncs, que us hagi agradat, que hàgiu passat una bona estona escoltant aquestes músiques country que només s'escolten aquí, com sempre dic, a Ràdio Cubelles. En principi, doncs bé, ja ho sabeu, no és la meva intenció de que us ho passeu bé, que passem una bona estona escoltant aquestes músiques, que les puguem disfrutar. I res, amics meus, qui us ha parlat en Cintobel, es despedeix fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé, que sigueu bons, sobretot. Adéu-siau!

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i tinc sempre al meu costat, i avui també, el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi. Bon dia també a tots els oients. La setmana passada vàrem acabar el repàs a la vida i obra de Tina Turner. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc dels Billboard 100 nord-americà i dels 40 principals espanyols.
0: Sí, senyor. I l'any que toca en aquesta ocasió és el 1974 i ho farem com tenim costum, ordenant els temes de menys en més setmanes de permanència en aquella primera posició. Aquell va ser un any amb un comportament curiosament diferenciat entre les dues llistes, el Billboard i los 40.
1: Sí, diem això perquè, per una banda, en el Billboard, el màxim de temps que alguns temes es van mantenir a la primera posició van ser de 3 setmanes, i hi va haver més de 20 artistes diferents que només hi van estar una setmana.
0: Carai.
1: És a dir, que hi va haver molts temes que van arribar a la primera posició del Billboard i ràpidament en van desaparèixer.
0: Mm-hmm. Per un altre costat, a los 40 hi va haver 3 temes que es van mantenir a la posició 9, 11 i 12 setmanes respectivament, i només 4 en una setmana tan sols. El millor serà, però, que ens deixem de preàmbuls i anem per feina, no?
1: Doncs sí, sí, va. Comencem, doncs, amb algun dels temes d'aquells que es van passar una única setmana al capdamunt dels Billboard. Som-hi?
0: Som-hi.
2: Uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca, xaca, uca, uca, uca, xaca, uca, uca.
0: Aquest començament que acabem d'escoltar ens podria fer pensar en un tema inspirat en els cants dels indígenes nord-americans, però res més lluny de la realitat.

0: Els que estem escoltant són el grup suec Blue Sweat, interpretant Hooked on a Feeling, amb el que es van situar amb el número dels Billboard una única setmana.
1: El característic uga, xaca, uga, uga, no té en absolut cap significat ni reprodueix cap llengua existent. Però, de fet, s'ha acabat convertint en el signe d'identitat d'aquesta cançó, que, per altra banda, va ser una de les de major èxit de Blue Sweat.

0: També de Hughes Corporation, amb aquesta cançó que escoltem, Rock the Boat, van allotjar-se una setmana al capdamunt dels Billboard aquell any 1974.
1: Aquest tema és considerat un dels antecedents del que posteriorment s'anomenaria música disco. El seu ritme no és tan accelerat ni potent com ho serien posteriorment els temes més declaradament disco, però ja el feia adequat per a la pista de ball.
0: El grup de Hughes Corporation va iniciar-se com a grup d'acompanyament vocal per sessions de gravació. Va tenir posteriorment ocasió de gravar alguns temes propis i va ser amb aquest Rock the Boat que va aconseguir el seu millor èxit.

0: Aquest és Eric Clapton versionant un dels èxits de Bob Marley, I Shot the Sheriff, que va veure incrementada la seva popularitat inicial gràcies, precisament, a la reinterpretació de Clapton en què combina el reggae amb el rock.
1: La lletra d'aquesta cançó es pot semblar una mica violenta, potser, ja des del títol, que diu "Jo vaig disparar al sheriff". Però quan escoltem amb atenció ens n'adonem que és un clam, també una crítica contra l'abús d'autoritat.
0: Exactament. La clau està en què el protagonista afirma que, efectivament, ell va disparar contra el xerif, però que va ser en legítima defensa, mentre que de l'altra mort del que l'acusen, la de l'ajudant, ell no en va ser el responsable.

0: Ara és Barry White qui amb la seva inconfusible veu ens interpreta Can't Get Enough of Your Love, Babe, de la qual n'era al mateix temps el cantant, el compositor i el productor.
1: Barry White va ser un dels representants més significats de la música disco que esmentàvem abans i a la qual va contribuir amb nombrosos èxits, sempre acompanyat de la Love Unlimited Orchestra, que ell mateix va crear i formada majoritàriament per instruments de corda.

0: Ara estem escoltant a Bachman Turner Overdrive, també coneguts per les inicials BTO. Ells també van ser els inquilins del primer lloc durant una setmana amb la cançó You Ain't Seen Nothing Yet.
1: BTO són una banda originària de Canadà que es va formar l'any 1973 i que, amb diversos lapses d'inactivitat, encara segueixen actius des de la seva darrera reunificació l'any 2023.

0: Més dels que es van passar una única setmana a la primera posició, recordem que en van ser més de 20, eh? Doncs va ser en John Lennon, que amb aquest tema, Whatever Gets You Through the Night,
1: s'hi va passar això, una setmana. És curiós que amb aquesta cançó arribés al capdamunt de la llista i que uns anys abans, amb Imagine, només arribés a quedar en tercer lloc, quan aquesta segona és la que en realitat s'ha acabat convertint en un himne, mentre que Whatever Gets You Through the Night no ha tingut ni de bon tros el mateix grau de repercussió.
0: Amb John Lennon hi va col·laborar a la gravació ni més ni menys que Elton John, al piano i també fent els cors.
1: Carai!
0: La curiositat va ser que Lennon es va comprometre amb Elton John a fer un directe junts si la cançó arribava a número 1. I, evidentment, ho van haver de fer, eh?
1: Mira!

0: Estem escoltant Cats in the Cradle, interpretada per Harry Chapin, qui podríem dir que va ser tant o més conegut per les seves activitats de compromís social i humanitari que per la seva presència dalt dels escenaris.
1: En aquesta cançó relata la relació entre un pare més pendent de la seva feina i el seu fill, i fa així un retrat dels conflictes que generen les prioritats familiars.
0: Com tantes altres cançons amb missatge a la lletra, aquesta té una estructura molt lineal, sense tornada ni ponts, la qual cosa fa més destacable encara que arribés al primer lloc del Billboard.

0: Ringo Starr va versionar You're 16, l'èxit de l'any 1960 de Johnny Burnett, i ho va fer amb notables col·laboradors.
1: Un d'ells va ser Mark Bolan, de T-Rex, a la guitarra, i un altre, el seu excompany de The Beatles, Paul McCartney, trencant així aquell mite de la enemistat entre els components del grup de Liverpool posteriorment al trencament.
0: Ara volem que us fixeu en aquest so.
1: A veure...

0: És un instrument anomenat mirlitó que és molt poc utilitzat i del que hi ha molt poques gravacions.
1: Es tracta d'un instrument molt senzill, també anomenat a vegades casú, i que consisteix en un tub amb una obertura lateral.

0: coberta per una membrana que, al cantar per un extrem, vibra i canvia el so de la veu d'aquell qui canta.
1: Doncs bé, en l'enregistrament de la versió de You Are 16 de Ringo Starr, qui toca el mirlitó és Paul McCartney.

0: I seguim amb Ringo Starr, però no al Billboard, sinó a los 40 principales, on va arribar a la primera posició amb aquest tema, Photograph.
1: Hem de dir, però, que l'any anterior, 1973, sí que va situar-se en el primer lloc del Billboard, aquest mateix tema. Això confirma el que ja hem vist en altres ocasions, que els èxits internacionals trigaven en arribar al mercat espanyol almenys uns mesos, lògicament, per altra banda.
0: Sí, doncs bé, Photograph es va passar dues setmanes al capdamunt de la llista espanyola i es tracta d'una composició entre Ringo Starr i George Harrison. Això també desmenteix encara més la pretesa enemistat entre els membres de The Beatles.
1: Sí, senyor.

0: Hem de fer una passa enrere per recuperar aquest tema de Suzy 4, Devil Gate Drive, que es va mantenir una única setmana encapçalant els 40 principals.
1: Ara bé, Suzy 4, aquell any 1973, va arribar-hi en dues ocasions a la primera posició. La primera amb aquesta, Devil Gate Drive, i la segona va ser amb 48 Crash, que escoltarem la setmana que ve, i aquesta s'hi va estar dues setmanes.
0: Per acabar la selecció d'avui, tornarem al Billboard per escoltar un dels temes que aquell any, que tot haver-se passat només una setmana en la primera posició, segueix escoltant-se a dia d'avui, més de 50 anys més tard.

0: És la Steve Miller Band amb el tema The Joker, un tema on fan una agradable barreja de rock i blues amb l'ús fins i tot d'efectes especials.
1: Mm-hmm. Aquest va ser un dels majors èxits de la banda nascuda a San Francisco a final dels anys 60.
0: Doncs amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què completarem el repàs als números 1 dels Billboard i també de los 40 principales de l'any 1974.
1: Fins llavors, cuideu-vos molt, amics.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I com anem fent de tant en tant aquí a Ràdio Cubelles, estarem ara uns minuts xerrant de temes vinculats al consum, als drets dels consumidors, informació a tenir en compte, consells a l'hora de comprar, d'encarregar serveis, o si ens trobem en situacions o casos dubtosos, si doncs, hem patit, creiem, doncs, algun aspecte doncs, que puguem reclamar. De tot plegat en parlarem avui amb dues professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Tenim a nosaltres l'Eva Mangual, que és l'encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies, un altre cop aquí.
0: I també saludem a Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
0: I bé, hem anat parlant doncs, en aquesta secció de casos molt diversos, des de viatges, a compres, en rebaixes, reparacions, reformes, i avui ens volem fixar en un cas molt concret i són doncs, també consells, recomanacions a l'hora d'anar a comprar per internet entrades per concerts i espectacles. Ara arriba una època en què segurament doncs, la gent té més temps, o sobretot la gent jove, els altres potser no tant, però vaja, i és l'època no, en què també es dona més aquest fenomen, hi ha més concerts, hi ha més festivals i tot plegat i més espectacles, tot i que també ens pot servir per tot l'any. I bé, molta gent doncs, acaba buscant si queden entrades o si s'han acabat, doncs, si hi ha altres plataformes on venguin aquestes entrades. I davant doncs, d'aquesta situació de consum anem a donar recomanacions i també analitzar alguns casos en què s'hagin pogut trobar doncs, errors o problemes. Endavant, què és el que hem de tenir en compte? Això, quan vulguem comprar entrades pel teatre, per concerts, festivals, abonaments, etc, etc.
2: Doncs, comprar entrades en línia, no, és còmode, és ràpid, també vull dir, ara ja gairebé tot es fa per internet, no? Abans sí que dèiem, doncs, podies anar a comprar, potser a vegades, bueno, es pot comprar directament a l'establiment, no, si és un teatre, però bueno, és que ara tot és en línia, però també doncs, es poden haver-hi molts fraus o revendes, preus inflats. Per tant, el primer consell sempre és a través del canal oficial d'on es venguin les entrades, és a dir, la pàgina web de l'organitzador, de l'esdeveniment, del teatre o la plataforma, no? Perquè, és que ara estic pensant també, no? Quan busques un concert, a vegades et surt, el que et surt directament, sí. Busqueu una miqueta més. Busqueu més perquè et surten moltes que estan més posicionades o ja ho fan expressament, que a més inclús s'assemblen molt, no? Potser vaig veure una que era un Ticketmaster, però potser sense la K o sense la C. Vull dir, no era, que tu dius, ostres, però és que s'assembla moltíssim. Per tant, ja, i això ja ho hem fet amb altres recomanacions, sempre que sigui una pàgina HTTPS amb les dues punts, que sigui una pàgina segura, no? Sobretot, i a més aquestes que venen altres de segona mà, s'ha d'anar molt amb cuidado, perquè poden ser entrades falses, duplicades i a més, no? I a més, hi ha plataformes que a més són webs després de prevenda, no? I que a més el seu preu ja és més alt que l'oficial. Llavors dius, ostres, sí que hi ha lloc, però és que resulta que és molt més alt
1: molt
2: i l'altre a ti, no? Per tant, sempre mirar el preu final complet, les despeses de gestió, si es pot, les condicions de devolució, les dades de l'empresa i si hi ha... I el que és també és important, la informació clara, perquè estava pensant en un cas d'un cop que no es va poder anar per un, i vam poder contactar amb l'empresa, estava pensant en un cas, i de dir, mira, es va passar això, i llavors pot ser que no et diguin que no et retornen els diners, però que sí que et donen un abonament per un altre any, o diferents opcions, no?
0: Sí, perquè habitualment sí que es posa, jo almenys en el teatre ho posa ben clar, no? No es retornarà l'entrada un cop comprada, no, ho posa bastant clar, no? Però potser si és això, una web de revenda, una plataforma, potser aquesta informació no és tan clara.
2: I també dic que en aquest cas, tot i que comprem a distància, sabem que sempre hi ha el dret de desistiment, però aquí no. És a dir, en aquest cas no hi ha el dret automàtic a retornar-la, no? És una de les excepcions que diu el Codi de Consum. Mm-hmm. Així com normalment, quan això anem parlant molt extensivament, que tens 15 dies, no? Mm-hmm. Però... ull, si l'espectacle es cancela, si hi ha un canvi de data, si el servei no es presta correctament, aquesta ja és més complicada, no?, a l'hora d'informar, no? Hi ha hagut tants, no?, aquests casos que han sortit del tema,
1: sí, com, que no hi ha com els concerts que no s'han acabat, no?
2: Sí, o que el cancelo per les falles, no? No era el Morrissey, no?
0: I això ho entendria que si tu compres l'entrada per el Bad Bunny i toca el Bugs Bunny i no el Bad Bunny, vale?
2: bueno, això, això surt molt, que... això va sortir, no? Jo vaig veure un, no?
0: El
2: servei
0: no és el que tu has comprat, no?
2: Clar, clar, clar. Però bueno, potser és que tu no has llegit i allà posava bugs. Sí, clar, per això hem dit que és el primer que hem dit. Mireu
1: sí,
2: bé.
1: Sí, s'ha de vigilar molt.
2: Clar, no he dit mirar bé el nom del cantant, però m'ha agradat, eh? M'ha agradat aquesta, bugs. Perquè com a consell, ja, diem, mira qui, qui lo vende, bueno, mira on vas, també, no? Que realment sigui el que vulguis fer, no? I també, doncs, mirar bé, exacte, si hi ha un procediment de devolució. Tot això són garanties que et donen a l'hora de comprar. I, a més, hi ha algunes que ofereixen assegurances, però també molt de cuidado amb les assegurances. Ho sé perquè, en aquest cas, sí que m'ho he mirat molt bé, m'ho vaig mirar molt bé una vegada, que vaig dir, ostres, aquesta assegurança ha d'haver-hi... És molt complicat que m'ho puguin pagar perquè era no sé quantes hores abans. I... És a dir, jo volia dir, ostres, si arribo tard... perquè hi ha un embús, que això pot passar... Uh-huh. No, això no entrava. Vull dir, me'n recordo que hi havia moltes, tantes limitacions que després me sembla que vaig dir és que no em surt a compte, perquè és que no ho podré complir. És a dir, si jo ja sé amb tant de temps que no puc anar... Vull dir, et demanen que hi hagi tant de temps que puguis avisar, ja no és una assegurança. Bueno, no...
0: Bé, però potser és per aquests grans esdeveniments que s'anuncien de vegades molts mesos abans. Sí. Hi ha gent que diu, bé, jo compro l'entrada ara, però si la setmana abans em... tinc un accident de cotxe i exacte, no hi puc anar, doncs bé, em tornaran a... el que m'ha costat aquest gran esdeveniment que he comprat amb tants mesos d'antelació i això, no?
2: Sí, no, no, a veure, hi ha concerts i espectacles que són molt cars, que inclús a vegades, a més, t'impliquen un desplaçament, un allotjament, un cap de setmana, un hotel. Bueno, mira, no, no, parlem de casos, a mi em va passar, vam anar a veure el... Em faig gran, si estic dic això, estava pensant en Depeche Mode, fa una mica gran. De no és que has dit que abans que només els joves.
0: És multigeneracional.
2: M'he sentit aquí afectada. Doncs vam anar a Sevilla, perquè tocava allà, perquè no... i s'havia caigut de l'escenari a Valladolid, i clar, van anul·lar el concert, i ens ho van dir a tots a l'avió. Però l'avió a Sevilla, vull dir que no ens ho van dir abans de pujar. I clar, me'n recordo que era, ostres, no? I ara no recordo què vam fer, perquè fa molt de temps. Pues, suposo que ho vaig fer tot molt bé i em van tornar els diners.
0: Anar a passejar per Sevilla, suposo.
2: No, no, vam anar i vam aprofitar i va ser molt divertit. Però aquest va ser un cas sobrevingut, no? Que em va fer gràcia i... Quina I ara volia dir perquè has dit lo de que els, sobretot els joves van a concerts i... Sí. No. I jo sóc jove, eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs el que comentaves, no? Que... És important sempre comprar els canals oficials o bé el, o sigui, tot, si, si per exemple que és, aquest és un dels casos de fa molt poc d'un concert trobar el tiquet per anar l'entrada per anar al Bad Bunny, no? Si resulta que estàs comprant amb una pàgina de revenda, comparar sempre el preu amb la pàgina de l'organitzador, vale? I en el cas de que fos un 20% superior, pots contactar amb aquesta pàgina i et baixa el preu, perquè ha de ser com a màxim un 20% el preu de revenda. I, bueno.
0: I això és només per espectacles o, no sé, ho dic perquè també hi ha molta revenda en el futbol, eh? Per exemple, entrades per anar al futbol, que caldria mirar-ho, no?
2: La sí, caldria mirar-ho, però sí. Bueno, si hi ha... No, però això
0: és potser que afecti a la revenda en general. Que
2: jo
0: no...
2: crec que sí, jo crec que és un vint ara que m'han posat perquè no deixa ser un espectacle que regeix per la mateixa normativa de, del tema d'espectacles. Per la normativa d'espectacles i recreatives, i activitats recreatives, no? Que es diu així. Però sí, bé, això en aquest cas, com ara ha comentat l'Eva, aquest cas del Bad Bunny que ens va arribar, doncs gràcies a que va trucar i sabia que no podia ser més d'aquest 20, doncs li van rebaixar.
1: Sí, li van rebaixar i ho va comprar.
2: I ho va poder comprar.
1: Va comprar no només per un dia, sinó per dos, perquè li donava...
2: Doncs mira.
0: Home, una rebaixa important, doncs.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, doncs això, s'ha de desconfiar de les ofertes, de que siguin massa barates o que siguin coses que dius que no té pinta de que sigui veritat, no? Sempre contrastar en el que has comentat a l'inici, Imma, de verificar bé quina és la informació, que estàs en una pàgina web oficial, que tot és segur, que la informació és clara i que especifica clarament el dia, l'hora, on has d'estar, tot allò.
2: Mm. Llavors, com a resum final, m'agrada dir sempre el resum, m'agrada molt, doncs, recomanacions finals. Si algú es troba, en aquest cas, doncs, que té alguna incidència, ha de reclamar a l'empresa... organitzadora, per això és important veure qui organitza, que hi hagi un mail de contacte, que hi hagi una manera de reclamar. Si no és espanyola, també es pot reclamar, perquè nosaltres tenim en aquest cas a nivell europeu, també hi ha una secció de l'Agència Catalana de Consum, doncs es dediquen, no, com dèiem, al tema de... surt Ryanair, perquè però és un tema també d'Europa que passa, no? Que es poden reclamar, que poden haver-hi aquesta reclamació, i com en els altres casos, doncs fer aquesta reclamació, esperar un mes o menys si han respost de forma desfavorable, i aleshores venir a nosaltres i fer la mediació.
1: Exacte.
0: I si algú té un dubte, troba un anunci que diu ui, això és una mica estrany, també us ho poden enviar abans, no?
1: Sí. Ens poden consultar, clar que sí.
2: Sí, el nostre servei de consultes és, com dèiem, consum@cubelles.cat, el correu electrònic on es poden enviar consultes. Es pot venir directament els dimecres de 10 a 1 a l'oficina del Passeig Narcís Verdagí, o ens poden trobar també pels altres canals de l'Ajuntament.
1: Trucar, i també tenim el WhatsApp, que seria el 677 15 03 92.
0: Perfecte, doncs avui hem donat recomanacions, consells a l'hora de comprar entrades per espectacles, per concerts, per festivals, i també tenim coses a tenir en compte en la revenda i en aquestes plataformes de revenda si ens interessa molt una entrada d'aquesta mena. N'hem parlat amb Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor de l'OMIC. Gràcies per ser amb nosaltres, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles. Gràcies.
2: A vosaltres, com sempre. Adeu.
0: Fins la pròxima.
1: Fins aviat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: L'Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf, ofereix el servei Cubelles Vila Cuidadora, que ha adreçat a persones majors de 65 anys que es troben en situacions de soledat no volguda i necessiten acompanyament i suport. Un programa que aquest serà el segon curs que es desenvolupa aquí a Cubelles, i per conèixer millor com funciona, com participar-hi i tenir tota la informació, avui dedicarem aquesta estona a parlar-ne i ho farem acompanyats avui d'una banda d'una de les usuàries del programa Cubelles Vila Cuidadora, que és la Vicenta Rodero Bustos. Gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda. Hola. També ens acompanya Mònica Romeu Hernández, tècnica comunitària del Consell Comarcal. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
2: Hola. Gràcies.
1: I també Sandra Corbilló, que és la regidora de Gent Gran. Benvinguda. Gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a tothom. Bon dia.
1: I bé, comencem en primer lloc, doncs, per què es posa en funcionament, no?, aquest programa. Ara fa tot just un any aquí a Cubelles. Que hi havia

0: aquesta quantitat de persones amb aquest problema, amb el problema de la soledat no volguda?
1: Bueno, nosaltres des de que soc regidora de la gent gran, la solitud no volguda sí que ha estat com un tema central de treball, de propostes per pal·liar els efectes d'aquesta situació social que realment està sent una pandèmia, no només, això també és una pandèmia, el sentiment de solitud no volguda, no només per la gent gran, sinó també ara s'està veient com està creixent el número de persones, d'adolescents i gent jove que també està patint aquesta solitud no volguda per com està estructurada la societat ara, amb tant de mòbil, tant de xarxes socials, doncs provoca aquest aïllament social. Com t'he comentat des de l'inici, que jo soc regidora de la gent feia, no ho sé, ho desconec, però ha sigut un tema central perquè a nivell, aquest sentiment de solitud no volguda té un impacte al benestar de les persones, tant a nivell emocional com a nivell físic. El tenir una xarxa que pugui ser el teu sostén, ja sigui des d'una trucada per me falta sal, o una conversa, sentir-te escoltada o escoltat, sentir que pots compartir la teva situació, que t'entén, una amistat per riure, per fer una activitat. Tot això és importantíssim per la felicitat de les persones, tinguin l'edat que tinguin. I per això s'han posat en marxa diversos programes i l'any passat vam posar en marxa, juntament amb el Consell Comarcal, doncs aquest programa, i està anant molt bé. La veritat que està tenint una acollida superbona. Tenim la sort de que formin part dues psicòlogues maquíssimes que tenen una sensibilitat molt especial cap a aquest col·lectiu. I des de l'Ajuntament de Cubelles, pues això, no? Som molt pro pal·liar els efectes de la solitud no volguda, que causen, pues com et deia, no? Una persona que pateix solitud no volguda pues pot patir depressió, pot patir degeneració cognitiva, pot patir menys mobilitat física. Vull dir que arran de patir una solitud no volguda té uns efectes físics, psíquics i emocionals molt durs, que cal que les administracions públiques doncs sentim aquesta responsabilitat per revertir aquests efectes com propostes com aquesta. I llavors, bueno, pues des de l'Ajuntament estem super contentes de que avui tenim aquí a la Vicenta, que és un clar exemple de com està funcionant aquest què passa, no? Quan l'administració posa en marxa aquest tipus de projectes.
0: De seguida parlarem amb la Vicenta, però explica'ns també, Mònica Romeu, des del punt de vista del Consell Comarcal del Garraf, com funciona, com detecteu cada cas, no? Cada persona, és a dir, no sé, en el seu dia, no sé, la Vicenta, com vau saber, no? Que es trobava en aquesta situació, i aleshores quins passos seguiu per incloure uns usuaris o uns altres al programa Vila Cuidadora. Com funciona?
2: Sí, nosaltres abans d'engegar el projecte vam estar fent una miqueta de coordinació amb tots agents comunitaris i agents socials que treballen en l'àmbit de les persones grans per explicar, no, doncs, el projecte que volíem posar en marxa i que poguessin fer aquesta difusió, pues, a totes aquelles persones que ja tinguessin detectades a que estiguessin en situació de soledat no desitjada. Llavors vam estar fent tot un treball en xarxa, tots els professionals, per anar trobant, no, doncs, aquelles persones que podrien encaixar en, bueno, en el programa i que les podíem ajudar. Llavors hem estat des de l'inici fins ara en contínua coordinació, en que cada vegada que es detecta una persona, doncs ens la deriven. I també després mateixes persones amb el boca a boca, doncs ens han contactat a nosaltres directament amb el telèfon, no, que ens poden contactar. I
0: sí, que el trobareu publicat a l'Ajuntament de Cubelles, no? Hi ha uns cartells també, hi ha aquest número de telèfon on la gent pot contactar si té sospites, no? D'un veí o...
2: Exacte. Volem també, com aquest programa posa molta importància a la part comunitària, doncs això, no? De comerços, veïns, veïnes, persones del municipi que coneguin o que també detectin una persona que es pot trobar en aquesta situació, pues, també ens poden fer la derivació.
0: I després, un cop dins del programa, la implicació de cada usuari, també com ho feu,
2: sí,
0: no?
2: Sí, llavors, quan ens arriba la persona, anem la Jèssica, que és la persona que fa les visites al domicili, i jo mateixa, i anem a fer una primera

0: prevista d'acollida i per conèixer la situació d'aquesta persona. I arrel d'aquesta entrevista, doncs, fem una miqueta un pla de treball que li diem, no? De quines actuacions de què contempla el programa li poden anar millor per millorar, pues, el seu benestar emocional. Mm-hmm. Llavors, dintre d'aquestes actuacions, doncs, fem les visites al domicili, que ens ajuda que la Jessica ja estigui a la primera entrevista, perquè així ja coneix a la persona directament i ja no li és una cara nova en el dia que inicien les visites, sinó que ja s'han conegut prèviament. Després també hi han els grups d'ajuda, no? D'ajuda mútua, on es treballa el tema de la soledat, però també han anat una miqueta... Bueno, es van transformant arran de les necessitats o de la situació de cada persona, llavors potser ara s'estan convertint més en grups més socials, no? D'anar a parlar, d'anar a passar una estona, no? amb les persones que configuren el programa. Després també, aquests grups estan conduïts per una psicòloga, i llavors quan es detecta una situació, pues, que hi ha una situació, pues, potser més delicada, també podem oferir una atenció individual amb aquesta psicòloga. Uh-huh. Fem acompanyaments per sortir a passejar o per acompanyar a comprar. Fem trobades comunitàries també pel passeig, per anar a esmorzar. Intentem organitzar activitats, no? Sempre intentant, pues, acompanyar aquestes persones a el que és a les activitats del municipi.
1: Mm. I això que no es trobin, no? Sense ningú més, no? Que tinguin com a mínim aquestes estones per compartir amb altres persones. Una de les usuàries és la Vicenta. Vicenta, explica'ns, cuéntanos com t'ha anat a tu el programa Vila Cuidadora, què fas i de què t'ha servit?
2: Yo de mucho, y la he hecho mucho de menos a la Jessica, pero claro, también entiendo que tiene que tener sus vacaciones y sus cosas, pero la he hecho mucho de menos a la Jessica, y es lo mejor que me ha pasado desde que soy mayor y tengo el oído tan mal, porque me llevan al médico y ellas son las que hablan por mí, porque yo no oigo bien, no entiendo, y entonces estoy encantada con estar con ellas. Mm. Con todas, con la Jenny, con la Jessica y con la... No me acuerdo nunca de tu nombre.
1: La Mónica.
2: La Mónica. Sí, sí, encantada. Y es lo mejor que me ha podido pasar. Eso sí que es verdad. Sí.
1: Porque antes, ¿cómo te lo hacías o qué feías?
2: Yo lo hacía con personas que venían y me cobraban. Y un sobrino mío me dijo, tita, si sigues así pagando a la gente, pues llegará un momento en que no tendrás dinero. Tienes que buscarte algo que te ayuden para lo que tú tienes y te ayuden un poquito para que puedas ir bien. Y entonces fui a los servicios sociales y entonces es cuando me dijeron que fuera esto. Y sí. Hace ya un año o más que están, y la Jessica me ha llevado muchas veces al médico, muchas veces. Uh-huh. Y ayer tuve que ir y vino mi amiga conmigo y echaba de menos a la Jessica.
1: I també des de quan et trobes sola o has viscut sola, és a dir, aquesta situació de
2: soledad. 20 años, hace 20 años. Antes vivía con un compañero y se murió, y desde hace 20 años estoy viviendo sola. Entonces, pues, he ido sola mientras he podido, pero cuando ya no he podido, pues...
1: ¿Perquè tens la família lluny? O...
2: No, es que no tengo nada más que mi sobrino y está afuera, no vive aquí en el pueblo. Uh-huh. Entonces, pues claro, con él me comunico por teléfono, pero nada más.
1: Uh-huh. Molt bé, suposo que amb ganes de començar el nou curs, no? Ara al setembre, tornar a veure la Jessica.
2: Ja me lo ha dit.
1: Què li agradaria fer, a part del dia a dia? Quines activitats?
2: Bueno, el salir de casa, como hoy mismo. Me han dicho que si quería venir, pues sí, porque estoy en casa, estoy solita, y ya le he dicho a ella que leo un poquito y me da sueño y me duermo, claro, estoy sola. Pero lo que me gusta es que me saquen de casa. Porque es lo único que tengo. Pero yo solo, ¿a dónde me voy? Pues en casa. Y eso no puede ser.
1: Molt bé. Bé, avui no ens ha pogut venir aquí a la ràdio a xerrar una estona.
2: És cosa nova per a mi, és la primera vegada.
1: Molt bé. Bé, no sé si doncs, això heu dit que les activitats que més valoren també al final és això, estar una estona amb altres persones, xerrar, no? Compartir i potser tenir aquest contacte, no? Que si es troben en un moment que no... que necessiten ajuda o no saben, no?, tenir un contacte o d'algun dels companys o d'algú de Valtros, no?, que els pugui ajudar, oi? De cara a aquest nou curs, continuarà igual? No sé si hi ha cap novetat que ens vulgueu explicar.
0: Sí, no, continuarà igual. L'únic que, bueno, clar, a mesura que passen els mesos, no?, doncs els grups també van augmentant i les activitats també anem organitzant, doncs, més activitats, no?, ja hem fet una mica de vincle amb el CIS d'aquí Cubelles, que també pues, organitzem tallers intergeneracionals amb elles, no? I la relació ha estat molt agradable, llavors pues, amb ganes de continuar aquest curs. Vam fer també visites a la biblioteca, no? Per tenir... bueno, perquè sàpiguen també altres espais on poder assistir, llavors poder organitzar també alguna activitat allà. Estem, bueno, amb ganes i motivades per anar fent activitats.
1: Dins d'aquests grups ara mateix, quantes persones s'atenen dins d'aquests grups? I no sé si poden arribar a créixer o creieu que poden créixer.
0: Sí, ara, a dia d'avui, hem atès a unes 26 persones al municipi. Sí que és veritat que no totes van al grup, sinó perquè en funció de la situació de cada persona, doncs només fan les visites al domicili, depenent de si... si poden moure's o bueno, si poden anar o no. Llavors, bueno, sí que hi ha persones com la Vicenta que sí que fa visita a domicili i també va als grups, però en funció de cadascú pues, anem fent el seu pla individualitzat, no? La seva atenció centrada pues, en aquella persona. Llavors, bueno, ara en total són unes 26 persones que mateix i potser... com a destacar és que és un grup obert, no? Que no hi ha un inici i un final, sinó que sempre doncs, saben que ens poden trobar allà, llavors hi ha situacions, bueno, més que situacions, hi ha moments, no? que podem ser més persones, altres moments que potser, no? Pues per situacions personals deixen de venir, però seguim una mica en contacte i després tornen, no? És una miqueta un espai obert perquè vinguin quan tinguin ganes.
1: Molt bé. També és a partir de 65 anys. No sé si aquí també l'edat també influeix més o menys i creieu doncs, que a mesura que avança l'edat també la situació doncs, es posa més difícil per aquestes persones o com ho veieu?
0: Sí, bueno, trobem més dificultat en la mobilitat. Llavors, bueno, intentem adaptar-nos també a elles, a... Bueno, de fet, volia explicar un cas d'una senyora que ens va arribar, que ja té els 100 anys, no? I aquesta persona doncs, bueno, no pot sortir de casa per una estructura de l'edifici i el que vam fer doncs, va ser que en comptes de que ella, no? Com no podia venir pues, al grup ni a les activitats, cada X temps pues, estem fent el grup a casa d'aquesta persona. No? Llavors també... ajudem així, no? Com podem, no? Anem buscant com alternatives per dir, bueno, com podem cobrir, no? Aquesta necessitat d'aquesta persona de poder compartir amb altres persones una tarda. Llavors vam dir, pues podem venir, ens van dir sí, ens van obrir les portes de casa seva i vam estar allà amb ella.
1: Molt bé, no sé si voleu afegir res més, digues,
3: sí.
1: Alexandra.
3: Sí, jo volia afegir bueno, una miqueta per això de l'edat, ho parlàvem amb la Mònica, que sí que se centra, bueno, hi ha un predomini de persones del voltant dels 80 anys i és com un, bueno, pues llei de vida, no? Vas perdent mobilitat, vas perdent xarxa també i és com que necessites aquest suport de manera més prominent. Però últimament s'estan afegint al grup persones amb més de 65 anys. I això, bueno, és com... personalment a mi m'ha sorprès, la veritat, però bueno, és com fer el símil, no?, amb els joves també, que pensem socialment que han de tenir com molta xarxa social i en realitat la realitat és que cada cop, pues, estem en un món més individualitzat i això té els seus efectes per totes les franges d'edat, inclús aquelles que pensem que sí que tenen aquest suport. La societat està canviant molt, de fet, també ho parlava, bueno, d'aquestes converses de vida, no?, que tens amb amics i amigues, i com vivien abans el dol, que totes les veïnes, la família, com feien pinya per superar tothom aquest dol, i com ara un dol es viu d'una manera molt, també es pot viure d'una manera amb molta soledat. I tot això, pues, està canviant en tots els aspectes, no? I bé, i jo crec que és la resposta a això de per què ara també s'està sumant persones de majors de 65 anys, no?, aquest canvi social que estava havent. I, bueno, i recollir una frase que ha dit la Vicenta, que ha dit, des que estic en aquest programa em sento molt feliç. Mira, és que m'emociono i tot, no? I és com, bueno, que és la... Ui, madre mía.
1: És la motivació, no? S'ha emocionat.
3: Sí, perquè, bueno, portes tantes coses i de tants àmbits diferents, no?, en el meu cas, que quan connecto amb tota aquesta part social, que realment soc, és com que l'ha vist molt, no?, perquè, bueno, jo també soc psicòloga i sempre he estat en l'activisme implicada i tot, no?, és com que ho porto a dintre, no?, totes aquestes accions socials, i llavors, bueno, pues, de seguida quan connecto amb això i m'emociono perquè també tinc l'altra part que no és tan agradable de vegades, que també ho vas a sostenir, no?, per la posició en la que estic. I bé, pues, aquesta frase amb aquest programa, estic més feliç, doncs això és el motiu, no? Al final és l'objectiu d'aquest tipus de programes. I fixa que amb quina cosa tan senzilla, no?, perquè ha explicat coses com molt senzilles, d'una conversa, m'ha acompanyat el metge, i és com que pensem que al dia a dia aquestes accions tan petites són insignificants i en realitat tenen molt de significat. I és el que ens dona realment la vida, no?, el cafè amb l'amiga, aquella trucada a la germana o al familiar o amb la parella. Són aquests moments el que t'emportes a la vida, i quan tens una edat dius, mira, he tornat a ser feliç precisament per això. No t'emportes altres coses, sinó les experiències de vida i d'estar en companyia, no? I això és el que t'emportes.
1: Molt bé, Vicenta, no sé si vol explicar alguna cosa més.
2: No, ya lo he dicho todo, con estar encantada con el programa de unos y de otros, y que me lleven a un lado y a otro, es lo que más quiero, es lo que más feliz me ha hecho. Y luego llamándome Mónica, igual, digo, pues yo sí que quiero ir, sí que quiero ir. Y cosas de esas así, pequeñas cosas hacen más grandes las cosas.
1: Sí, sí. Bé, doncs ara també coneix Ràdio Cubelles i mai té una estona. També diuen, no?, que la ràdio fa companyia, vull dir que és un dels mitjans que sempre està relacionat, no?, també amb això. Doncs ja ho sap també, si ens vol sentir una estona, sentirà les nostres veus i dirà, mira, aquell noi és el que vaig parlar l'altre dia. Bé, doncs el programa de Cubelles Vila Cuidadora, que arrencarà, doncs, entenc, al setembre, no?, més tot i que no ha deixat de això, però sí que hi ha aspectes, no?, que amb el període vacacional, doncs, s'aturen, d'altres que tornen a arrencar, i sobretot, doncs, tenir present que hi ha aquest telèfon, no?, que trobareu en uns cartells i també a la web de l'Ajuntament, per si cap persona vol més informació o si vol sumar, no?, allà, doncs, es podrà posar en contacte amb vosaltres. I entenc que la resposta aquí pot ser en qualsevol moment, o, doncs, la gent ja rebrà respostes, és a dir, aquest telèfon és accessible en qualsevol moment, o...
0: Bueno, és millor que es faci una atenció o la trucada més de 9 a 1 del matí, que sempre llavors sí que és més fàcil que pugui respondre, perquè és el telèfon meu de la feina, i si en aquest moment no puc contestar el telèfon, doncs que m'escriu en un WhatsApp, i quan jo vegi la trucada o el missatge, doncs contacto el més aviat possible. Però si es vol donar resposta a tothom, clar.
1: Molt bé, doncs no sé si voleu afegir res més.
3: Sí, jo només afegir que les persones que vegin que tenen una veïna, el que has dit a l'inici, una veïna, una amiga, un familiar, que estigui en aquesta situació, i no en plan, ostres, bueno, però potser solitud no volguda, no pateix, no cal, és com... una persona que vulgui companyia, que vulgui compartir, que li aniria bé, que pensis que a aquest familiar, a aquesta veïna, a aquest veí, li aniria bé compartir, i que no els hi doni vergonya, que de vegades, bueno, he parlat amb alguna avi o àvia, oi, aquell grup, però ja estarà format, i potser, no sé, com jo que sóc tímida o tímid, i és en plan, és un grup supermaco, de seguida es fan entre ells i elles, a més que ho porten, ho dinamitzen molt bé, les dues psicòlogues, i amb això no han de patir ni tenir vergonya ni res. I és un suma, aquests projectes sumen.
1: Fantàstic, doncs des d'aquí hem donat veu a aquest projecte de Cubelles Vila Cuidadora. Moltíssimes gràcies, Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Gràcies.
3: Gràcies, Pau.
1: I fins aviat, Mònica Romeu, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació.
0: A
1: gràcies.
0: A vosaltres, merci.
1: I Vicenta, moltíssimes gràcies i benvinguda, i torna quan vulguis.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima, que vagi molt bé.
3: Gràcies, adéu.
0: Adéu.
4: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
4: Molt bona tarda, estem aquí al 16è programa de Piles al Vent.
5: Bona tarda.
4: Esperem que sigui l'última que ho creiem això. No explicarem què ha passat, però han tingut problemes per gravar aquest programa. Però de fet, els programes van començar ahir.
5: Sí.
4: O sigui, nosaltres sempre gravem els dilluns per la tarda, el programa surt el dissabte.
5: Nosaltres havíem quedat dilluns a 6:45, són dimarts a les 12:35 i encara no hem gravat.
4: Sí, no, vam tindre problemes ahir, vam començar, teníem un convidat perquè vingués i tot, i vam dir, hòstia, anem a tal, no sé què m'agravar, just sortim de Vilanova el Nil i jo, perquè veníem el Nil i jo, que el Nogui, de fet, estava cansat a Huesca, veníem el Nogui i jo, el Nil i jo de Vilanova, i just quan sortim, quan dic al Nil, no sé què, surto de casa, comença a diluviar, pedra, no sé què, dic, bueno, Nil, passa a buscar per casa, arribem a la ronda ibèrica de Vilanova i diem, bona Jordi, i el nostre convidat, tornem. Tornem perquè és impossible anar a Cubelles.
5: Sí, o sigui, tampoc el convidat.
4: El nostre tampoc podia sortir, o sigui que no passa res. Estem gravant això a dimarts, dimarts pel matí, surt dimarts per la tarda, o sigui que cap problema. I a partir d'aquí serà un programa diferent, serà un programa especial perquè estem només al Jordi i jo. Bona tarda, Jordi.
5: Bona tarda, Pol.
4: I poc més, el Nil es troba una mica malament, no ha pogut venir avui dimarts, i el Nogui està a Huesca. El Nogui està a Huesca, no podrà vendre, llavors que no critiqui. Si no està a Huesca, que no critiqui.
5: No criticarà.
4: No,
5: si fem el mateix que acabem de fer fa una hora, li encantarà el programa.
4: Sí. I no tenim convidat perquè no ens ha pogut trobar convidat, però bueno, és igual. Aprofitarem el programa per parlar de les diades que s'han fet aquesta última setmana i de les que vindran. I de les nostres diades que també hem fet aquesta setmana i la que farem aquest divendres. Si et sembla bé, tornem a començar com ja hem fet fa una hora per la dia de Sant Magí. Anem a algú més ràpid.
5: Home, és que Sant Magí va donar molt de parlar.
4: Sí, de fet, abans hem estat 50 minuts parlant de Sant Magí, quasi, o sigui que ara anem una mica més ràpid. Vale, comencem per Sant Magí. Ho tens obert, ho obro jo,
5: sí,
4: com vulguis.
5: Jo tinc tot obert perquè, per sort, aquí no he tancat res.
4: Perfecte.
5: Sant Magí. Un dels millors Sant Magís, no sabem si el millor o no, però un dels millors Sant Magís de la història,
4: sí.
5: Que va portar la millor actuació per de dos colles, el Serrallo va descarregar per primer cop la clàssica 8, que deixant-la així com la millor actuació de la seva història.
4: Sí, millor Sant Magí, segurament sense comptar piles, va ser el millor Sant Magí, jo crec, de la història.
5: 4-8, 3-8 i 2-7 per part del Serrallo. 4-8, bastant maco, que no va tenir aquella època serrallenca.
4: No, sempre ens acostumen a tindre castells lluitats, castells una mica de dir anem a fer-lo perquè som xiquet del Serrallo, aquest com no. Van ser castells que havien treballat bastant assaig i força bé. O sigui que no...
5: Un 3-8 també molt maco, que venien de l'any passat de Sant Magí de carregar-lo, de deixar-lo encarregat a Gràcia, si no recordo malament.
4: Crec que sí.
5: Alguna banda l'han deixat encarregat aquesta temporada i de descarregar-lo. O sigui, ara mateix tenen dos carregats, dos descarregats.
4: Però bé, i el 2-7, que és un castell que passegen per totes les places, o sigui, no tindré complicacions.
5: I van celebrar-lo d'una manera que Castells del Foix potser li treu la idea, perquè més d'una persona de canalla em va dir que li va agradar com el celebraven, perquè va encantar el gossen que gossen.
4: Sí, és veritat.
5: Després, Sant Pere i Sant Pau. Millor actuació de la seva història, també.
4: Sí.
5: 5-8, un 5-8. Que era de Sant Pere i Sant Pau, un 5-8 perfecte.
4: Sí.
5: Gairebé, amb l'única diferència, o sigui, amb l'únic què d'això de l'alçada de poms.
4: Sí. Això és el que el que estava comentant, que el comentant del Jordi, que l'alçada, la diferència del 5, nosaltres sempre parlem que volem intentar que la gent d'aquí aprengui, la gent que escolti el programa aprengui de Castells, i el que és un 5 és un 3, enganxat a una de les esquenes del Castell, del 3, enganxem una torre, enganxem un 2, i sempre perquè sigui més fàcil per l'enxaneta, el que acostumen a fer les colles castelleres és posar el 3 més alt, perquè com primer corona el 3 i després corona la torre, que sigui en baixada fer aquest pas que fa l'enxaneta, sigui en baixada i sigui més fàcil per l'alçada de cames, però sempre Sant Pau va dir el fem com volem i la regla era dos caps més baix que la torre, però és que l'enxaneta no la vam portar.
5: No, o sigui, el van fer tant i sense, és que sense pensar-s'ho. O sigui, no van dir ui, ui, ui, està malament d'alçades, no.
4: No, no.
5: I van seguir amb el 4-8 amb l'agulla, un castell que ja han fet diversos cops aquesta temporada, castell que han estrenat aquesta temporada, i molt maco, la veritat.
4: La plaça de les Cols de Tarragona, una plaça complicada per fer pilars, però és que ja van demostrar la colla jove la temporada passada amb el pilar de 8 en Forremes, però és que ja van demostrar la colla jove la temporada passada amb el pilar de 8 en Forremanies, que no...

0: 8, que és el castell que tenen perfecte,
1: sí,
0: poden presumir d'un 3 de 8 perfecte, i per això, jo crec, perquè és un castell que tenen perfecte, van cridar-li un pis
1: un
0: més.
1: Pis al, més. Al, sí, al, també és un castell que jo crec que també arribarà, arribarà també pel concurs de Santa Tecla, no sabem quan, perquè de parlar volum de camises, però arribarà.
0: I tindrem 3 colles de nou a Tarragona.
1: Sí, sí. A partir d'aquí, passem a xiquets, de, xiquets de Tarragona.
0: 7 de 8 d'arrencada, un 7 de 8 que és el castell de confiança aquesta temporada, tenen perfectes el castell de gama, és el castell superior al 3 i al 4 que més han fet, i que no li van crear un pis més,
1: però sabem que estan fent proves,
0: però
1: saps, o sigui,
0: també
1: no...
0: proves així tontes i que poden no acabar sent tan tontes.
1: Sí.
0: Seria la tercera colla en fer el 7 de 9 en folre.
1: Sí, sí, sí. Que no s'ha fet Vilafranca i la Vella, no? Ni Minyons ni Jove la fet, no?
0: No.
1: Després van continuar amb el 4 de 9 en folre descarregat.
0: Tercera temporada.
1: Sí.
0: Un castell que no entrava en plans a principi de temporada. No. Se'l veien com si arriba pel concurs haurà arribat.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Ja en porten 3 i falten encara un mes i mig pel concurs.
1: Bueno, és com la colla que sempre estan en evolució. O sigui, no, sempre diuen, no, si fem els objectius de fer meitat de temporada i al final ens acaben fent a meitat i acaben amb coses més grans, no? I sempre estem renovant-nos, estem renovant-nos totes les temporades per fer coses més grans i al final acaben fent el que volen, perquè és una colla també...
0: Bueno, és una colla gran de tota la vida.
1: Sí, sí.
0: I després, aquí sí que no van poder assolir l'objectiu, que era descarregar el 3 de 9 en folre. Pujava bé, presentava bones mides, però anava molt nerviós i això va fer que estigués a punt de trencar-se.
1: Sí, de fet era l'estrena temporada,
0: sí.
1: I no van fer un intent desmuntat, estava, va, just abans de desmuntar l'estava a punt també de trencar i haver quedat a mintent, però no el van poder descarregar i van dir, bueno, és igual, esta és una diada bona, les colles no han caigut, anem a fer,
0: 3 de 8.
1: Anem a fer un 3 de 8, baixem un pis, baixem expectatives i ja portarem el 3 de 9 al concurs.
0: I parlant de xiquets de Tarragona, han tingut una lesió i per això s'han hagut de deixar de banda diversos altres objectius,
1: sí, sí,
0: com
1: sí.
0: Són 2 de 8 amb folre, pilar 6 i 4 de 8 amb l'agulla.
1: Mantindre un dels dosos de... Bueno, de fet, pujava aquest 3 de 9, pujava el 2 de 8, pujava el pilar 6, es va lesionar un dia assaig, i han fet el que retraci, però és que els està donant igual, estan fent el que poden en el moment que poden. En aquell moment no era el moment de tornar a fer un intent de 3 de 9 en folre, van baixar expectatives i ja està. Una diada de Sant Magí un pèl lenta pel meu gust, però va ser una diada força força bona, força entre el que cap, els castells van ser ràpids, i acabem amb la Joa de Tarragona.
0: Joa de Tarragona que va obrir el ventall una mica, també, va sortir a 2 de 9 en folre i manilles, és el castell de gama extra amb què més li confiança li tenen.
1: Sí, ja ho van demostrar aquí Cubelles, que van obrir, també van vindre aquí amb el 2 de 8 fent l'estrena també molt d'hora, i van dir això és per un pis més i no han trigat a fer-ho i a passar-ho per totes les places del territori.
0: 2 de 9 en folre manilles, i a la segona ronda sí que arribava l'estrena, portant molt de temps sense fer-ho. Crec que abans hem dit des del 2024, concurs del 24 l'últim carregat.
1: Sí. I l'última descarregada ens podeu preguntar, crec que era 22 o 23.
0: 20, sí, ahí estava.
1: Sí, que...
0: I van fer intent desmuntat primer del 5 de 9. No pujava, jo crec que eren nervis,
1: eren
0: també.
1: Nervis d'ahir, també la passada d'Escol, Santa Tecla i Sant Magí, la diada important i tal, però van dir...
0: Els hi va servir per dir, vale, això és
1: sabem
0: molt...
1: Que està,
0: és
1: sabem un, que el folre està bé.
0: És un castell molt difícil, sabem que està bé, tornem-ho a fer i amb més calma.
1: Sí, sí.
0: 5 de 9 en folre descarregat va arribar, i descarregat bastant bé.
1: Sí, sí.
0: Una mica lluitat. Jo crec que comparat amb l'altre, que ara el parlarem, una mica lluitat. I després van acabar amb el 3 de 9 en folre.
1: Un 5 de 9, un 3 de 9 en folre també per baixar una mica revolucions, perquè era molt tard, no hi havia ningú i a les escales perquè feia una calor espectacular aquest Sant Magí. I van dir, és igual, anem a fer el 3 de 9, que tenim 2 dies aquesta setmana, aquest cap de setmana, importants, i ja després parlarem, ara de seguida parlarem d'aquestes diades. Un 5 de 9, que amb aquest 5 de 9, si no m'equivoco, que no m'he equivocat, que ho he dit després, superaven a Castellers de Vilafranca com la segona colla amb més 5 de 9 havia fet, i l'han superat encara més fent un altre 5 de 9, que ja parlarem després més
0: ara
1: endavant
0: mateix,
1: al CAT ja.
0: Parlem de 5 de 9, Vilafranca té 35,
1: sí.
0: I la colla Jove de Tarragona té 37. I evidentment primera va la colla Vella amb 45.
1: Amb 40, sí, no...
0: La veritat.
1: és un castell que també

0: Era molt convincent la colla vella, que ja han fet... També hem fet el catllà. Anem a parlar del catllà i vinga,
1: parlem
0: va.
1: Del catllà.
0: Ho he dit abans, ho repetiré ara perquè el Nogui estigui content. Comencem per la colla que va perdre.
1: Comencem primer pel que va passar abans de que les colles comencessin a competir.
0: Sí.
1: Van haver-hi tres pilars de cinc en homenatge.
0: Bueno, van fer un homenatge al Casbi, un casteller de Vilafranca, un casteller que porta tota la vida, si no m'equivoco, tenia 60 i alguna anys, pot 60 i alguna anys fent castells, un dels castellers que té més trajectòria a la història dels castells, com és el Casbi, no recordo què Huguet, ara no el nom sencer no me'l sabré, me'l conec com a Casbi, que és un casteller això, típic de Vilafranca, que sempre ha ajudat perquè els castells siguin el que són a dia d'avui, perquè Vilafranca pugui fer castells grans, i des d'aquí també vam donar un petit homenatge que va morir fa ara mateix fa una setmana, si no m'equivoco, just fa una setmana.
1: Sí. I per això era una diada, també venien d'una setmana i una diada complicada per castells de Vilafranca.
0: Però van demostrar que ell sempre ho deien al principi de la diada del Catllà, li va fer una entrevista al president i van dir: no hem d'afluixar ara, i sempre voldria que fem els castells, els fem com els sabem fer, i van dir:
1: i jo crec que aquestes dues diades i Sant Fèlix aniran dedicades.
0: De fet, portaven les dues diades, portaven un braçalet negre a tota la colla de Vilafranca, i van dir: anem a dedicar-li, i van fer amb vuit castells del cap de setmana, van fer vuit cames extra, que ja ho parlarem més endavant.
1: Bueno, anem primer per la colla que va perdre entre milers cometes, o sigui, moltes, moltes cometes.
0: Masses cometes.
1: Millor catllà de la història, això sí, no ho havíem dit, millor catllà de la història, 12 castells es van provar, 12 castells de gama extra es van provar, 10 es van descarregar i 12 es van descarregar. I 2 es van descarregar.
0: Veníem de la temporada passada, que es van intentar 11 i es van carregar 10, també.
1: Sí, es van descarregar 10 i es van carregar 1.
0: Es van carregar 11, o sigui, van carregar 11, van intentar 11 castells, doncs ara veníem de 12. La temporada passada l'única colla que no va fer un castell de gama extra va ser la Jove Tarragona fent un 3-9. Aquesta temporada han fet tots els 12 castells de gama extra. Comencem això per les joves, que va fer, si no m'equivoco, va obrir
1: de 5-9.
0: Va obrir de 5-9.
1: Un 5-9 rapidíssim, sí. Res a veure amb el de dimecres.
0: No.
1: Tenia una evolució des de dimecres a dissabte que és increïble.
0: Espectacular. Jo crec que és el 5-9 més ràpid que he vist en la meva història. O sigui, que la història dels castells que he vist és el més ràpid que s'ha fet. O sigui, crec que
1: rapidíssim.
0: Va ser un minut des de que van pujar quarts, que són els que validen el castell, fins que es va descarregar sencera, en minut i alguna cosa, minut 30, minut 40, o sigui, va ser rapidíssim. Van seguir amb el 2-9 en forre manilles, un 5-9 descarregat, van seguir amb el 2-9 en forre manilles també descarregat, un castell que hem dit que passegen per on volen, un castell que tenen molta confiança, és una trama extra, no ens hem d'oblidar, però que va ser el seu castell que porten a on volen, i van acabar amb el 4-9 en forre agulla, que és estrena de temporada, també feia des de l'any passat que no el feien, ha trigat una mica també per problemes que han tingut amb canalla i tal, però que el van fer l'estrena l'altre dia i va quedar només encarregat. Castell que el 4, sempre els hi dona complicacions del 4, aquest any no,
1: no
0: aquest cop no els hi va donar cap complicació.
1: Jo crec
0: i
1: que el que els hi està donant més complicacions aquest any és el Pilar.
0: És el Pilar, sí. L'any passat van tindre un domini espectacular del Pilar, aquest any no l'han pogut
1: però
0: no
1: jo crec
0: tenir,
1: que
0: però
1: el 4 no, amb la Guia és un castell que molt d'hora.
0: Sí.
1: Parlem de diumenge, parlem de primer diumenge de festes. Parlem de Sant Fèlix o primer diumenge de festes.
0: Sí.
1: Jo crec que el descarreguen.
0: El descarregant, tampoc trigarà molt a arribar aquest Pilar 4-9 en forreia avui descarregat, i van acabar amb el Pilar de 8 també carregat. Van fer 4 games extras, 2 descarregats, 2 carregats, i poc més de parlar de la colla joves d'aquesta diada, que van tindre una gran valentia després de caure el Pilar 4-9 en forra i agulla, intentar el Pilar de 8. Jo crec que els membres del Pilar tenien ganes de fer-ho, però igual estaven una mica tocats perquè van caure directament molts van caure directament a la soca, però igual el van fer, el van carregar i molta honor a la colla joves. Ostres, ja porto tantes paraules, tantes castells ara mateix que avui ja que no puc més.
1: Anem als que han quedat segons.
0: Anem a Vilafranca.
1: Van quedar segons dissabte. Van sortir de 3-9 amb l'agulla. El 3 va tenir una mica de problemes, però es va quedar sol al Pilar i ja no, o sigui, tenen un Pilar que és, o sigui,
0: és una ínsula, el Pilar, que té Vilafranca.
1: Però... La temporada passada potser sí que el tenia molt millor la Jove de Tarragona, sí, i les joves de baix també el tenien molt bé. Sí. Aquesta temporada només el tenen ells.
0: Sí.
1: Així només el tenen ells.
0: Sí, sí. És un 3 de 9, que és el segon cop que fan aquesta temporada, el segon cop que es fa des de després del Covid. No és el fet és que el van fer...
1: Santes
0: de Mataró.
1: Amb Cabrosos de Mataró. Sí. Cling, cling.
0: I després aquí al Catllà, el segon cop de la temporada, i és un castell que poden passar també per on volen, és un gama extra. I com hem parlat abans, ho tornaré a repetir, abans de dir els castells que van fer aquesta temporada, aquesta dia del Catllà i la següent a l'Arbós, és un castell de Vilafranca que jo crec que és els millors castells de Vilafranca que s'ha vist a la història.
1: Ho hem estat comentant
0: perquè abans. Porten 180 i alguna castells, 185 descarregats i
1: 189 castells han fet i han descarregat 186.
0: Però és que no han caigut.
1: No han caigut.
0: Han sigut 3 intenses muntats.
1: Aquests són intenses muntats.
0: O sigui, no han caigut. I porten, crec que són 7 diades de gama extra fent mínim un castell de gama extra sense caure. O sigui,
1: i els intents desmuntats són 2 intenses muntats de 4 a 8 i un de 2 de 9 amb forre manilles. Tota la resta, quan han sonat gralles, ho han descarregat.
0: Sí, sí. A partir d'aquí van continuar, si no m'equivoco, amb el 5 de 9.
1: Sí.
0: Perdó, el Castell i el Gatsby sí que ho veiem bé, Manel Huguet. Això. Van continuar amb el 5 de 9, també, un 5 de 9 que no tenia res a envejar tant el que va fer la Vella, que jo parlaré després, i el de les joves. Sí que va ser més lent, sí que va ser una mica un pèl més mogut, però el forn raquet de Vilafranca és espectacular. I van acabar amb el 4 de 9 amb Forra i Agulla, que ells sí que els van descarregar. I va ser una tercera ronda, ja parlarem ara de la Vella, ja hem dit els castells de la Vella, però parlarem ara seguidament. Va ser una tercera ronda de 4-9 amb Forra i Agulla. Bueno, ells diuen 4-9 amb Forra i Pilar, Vilafranca, però... Ah, no, no.
1: No, és 4-9 amb l'Agulla.
0: Qui diu Pilar?
1: La Jove de Tarragona.
0: La Jove de Tarragona i Pilar.
1: A Tarragona és Pilar. I van acabar amb el Pilar 8,
0: sí.
1: Forra de Manilles, i es va cridar un pis més al Pilar 8,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Tant de bo podem tornar a veure la història, com diria el Nogui. La història dels castells diumenge a Sant Fèlix.
0: Jo crec que aniran per aquí els tiros. Anirem per la colla que va, mega Nogui, t'ho diré, que va guanyar la diada.
1: El que diu que és una tradició, cultura.
0: Va guanyar la colla vella. Estic orgullós, ho dic perquè estic orgullós de que va ser la colla vella. Que va començar...
1: Va guanyar el Catllà perquè com no guanyarà el concurs.
0: Sí. Ja veurem, a partir d'aquí veurem. Va començar la diada amb el 5 de 9 en folre, també venien de caure a la Bisbal, de deixar aquest 5 de 9 encarregat i van dir obrim, anem amb ganes, el fem, el descarreguem, i van demostrar que tenien ganes de descarregar aquest castell. A segona ronda, de fet va ser una diada amb 3 5 de 9 i 3 4 9 en folre i Agulla.
1: Sí,
0: o sigui, 3 5
1: de
0: 9 i
1: 3 4 de 9 amb Agulla.
0: A segona ronda van fer 3, 1 o 2 peus desmuntats de 4 a 9 net i a la tercera...
1: I 3 piles de 8.
0: Sí, i 3 piles de 8 també, és veritat. I a la tercera van fer el 4 a 9 sense folre i agulla, un castell que...
1: 4 a 9 sense folre i 4 agulla.
0: 4 a 9 sense folre, perdó.
1: Jo crec que el dia que vegi el 4 a 9 sense folre i agulla...
0: És un pila de 8 net,
1: No, un pila de 7 net.
0: Un pila de 7 net. Molt clar, no s'ha fet mai tampoc, o sigui...
1: És una barbaritat.
0: No s'ha fet mai. Bueno, s'ha fet 2 intents... Un va ser Bordegassos el 90 i alguna cosa, i l'altre joves l'any passat.
1: 4-9 net. Algun dia esperem, jo crec que no estarem en aquest món,
0: sí,
1: que se li posi l'agulla al 4-9 net.
0: Bueno, a veure si es pot. Però és un castell que la Vella, o sigui, ho estàvem dient abans el Jordi i jo, ho estàvem comentant, que, o sigui, tu veies la xarxa, pensava que estaria a part del wifi, o sigui, no...
1: O sigui, no havies de comptar si era de 9 o de 7.
0: Sí, sí. O sigui, perquè... molta gent diu que era un 4 de 8, era un 4 de 8 o no.
1: No, era un 4 de 7.
0: Era un 4 de 7. O sigui,
1: i no et diré un 4 de 6 perquè un 4 de 6 no m'ho gens. Però era un 4 de 7 perfectament.
0: Sí, sí. O sigui, és un castell que ho hem dit abans, amb el que vam fer el dia següent, que ja estem desvetllant una mica el que vam fer, però ho diem.
1: I també se li va cridar un pis més,
0: sí, sí,
1: al 4 net.
0: Se li va cridar un pis més, jo crec que són ells els que, si algun cop es pot fer un 4 a 10 sense manilles, són ells, perquè crec que és el que es, per almenys són els que es mereixen fer una prova.
1: Són els que han descarregat 27
0: Han descarregat 27 quatres de 7. Sí, sí, 4 de 7 i 4 de 9 sense folre. L'han descarregat, això, 27, i porten 10 seguits amb el que van fer el dia següent a l'Argus, porten 10 seguits descarregats. O sigui, 10 seguits que han fet aquest castell, els 10 cops que l'han fet seguits, diguem, els han descarregat. És a dir, és espectacular. El domini aquest castell, el castell total, la gent li diu el castell total perquè és 4 de 9 sense folre.
1: És que era el castell total, però és una barbaritat.
0: I van acabar amb un 4-9 amb folre i agulla, que també van descarregar.
1: I el pilar 8, que també el van descarregar.
0: La Via també diu 4-9 amb folre i pilar, perdó.
1: Una molt bona diada per les tres colles. Estan, jo crec que sortien totes... A lo millor això de Tarragona li hagués agradat descarregar.
0: Sí, descarregar els dos. El 4, però igualment el pilar d'avui li hagués agradat descarregar.
1: Igualment però... surten molt contentes les tres, perquè saben que el que van fer té molt de mèrit.
0: Sí, sí. I comptant que en menys de 14 hores, 12-14 hores, tenien una altra diada
1: a l'Arbós. Això sí que la diada a l'Arbós, venint d'on veníem fa menys de 10 hores de diferència, anar on anaven, o sigui, no, una mica més.
0: Sí, va acabar la diada a les 9, va començar, la diada que ja va acabar això a les 9, i la diada d'Arbós va començar a la 1 i quart, o sigui que sí, són 13 hores de diferència, 13-14 hores de diferència, però que és espectacular. O sigui, tampoc es pot parlar d'això.
1: Minyons d'Arbós, sí, eren les mateixes minyons. Tres colles més Minyons d'Arbós.
0: Per cert, Xams, des d'aquí, felicitats, segueix de ressaca. Bueno, ahir no veu alcohol, però és igual, segueix de ressaca emocional, això segur.
1: Ressaca emocional.
0: Felicitats pels que vau fer, van descarregar la primera clàssica de 7.
1: I el 4-7 no el descarregaven des del 2018, sí, una barbaritat. O sigui, fa 8 anys, perdó, m'ha costat els càlculs. Fa 8 anys que no descarregaven aquest castell.
0: Bueno, mira... Els que tenim nosaltres d'història, més o menys.
1: Tenim, sí.
0: Això.
1: És que ens vam crear nosaltres i van dir aquests...
0: Ja no el fem més. Parlem que van obrir de 3 a 7, un castell que havíem fet aquesta temporada, un castell que és, com abans hem dit, l'èpica Sarraïn, que també l'èpica de l'Arbós és anem a lluitar els castells perquè el volem fer i el lluitem, i el van fer sobrat, el van fer bastant bé. Bueno, no surat, però va lluitar, però estava bastant bé.
1: Bé. Era el segon de temporada, bastant bé.
0: Segon castell va ser el 4-7, l'estrena del 4-7. També estava, era, com ni nosaltres, una plaça de toros, estava molt gran.
1: Era molt gran,
0: perquè els dos són molt grans, llavors l'havien de fer molt obert.
1: Jo crec que sabien que l'havien de fer així.
0: Sí, sí, el van fer així, sabien que l'havien de fer així, segurament el van treballar així i poc més, i van acabar amb el 2-6. I l'estrena del Pilar de 5.
1: Que a mi em sembla...
0: També.
1: Sí.
0: Sí, van fer clàssica més Pilar de 5, el que vam fer nosaltres a Sant Vicenç la temporada passada i el que esperem fer algun cop aquesta temporada també.
1: Que potser 19 de setembre jo me l'aniria guardant perquè no sabem què passarà.
0: Tenim concurs de castells de quarts amunt a la Bisbal del Penedès i esperem que estigueu tots per poder fer com diu el Nogui, màgia.
1: Per ja portem 3 paraules.
0: Sí.
1: Es falten altres dos i ja
0: Àngel.
1: Està. Escardats.
0: Bueno, continuem amb la jove de Tarragona, que va fer una diada més tranquil·la, va fer un gama extra, que va ser el 2 de 9 amb folre i manilles, i va acompanyar amb els dos becs de 9, com és el 3 i el 4, i pila de 6, si no m'equivoco, us ho dic ara, crec que sí. Van acompanyar d'un pila de 6, no, amb un mano de 5, perdó. No van fer pila de 6 aquesta temporada, que va ser pila de 6 va ser la vella. Van fer dos becs de 9, van dos de 9 amb folre manilles, una diada que els hi servia per consolidar castells i per tindre més rotació de gent, que venien de la diada que venien del Catllau, així que ja estan prou satisfets la colla jove a Tarragona, i poc més a comentar d'ells. Anem a parlar colla vella, que van ser els que no van guanyar aquesta diada, vinga, no, i una altra per tu.
1: Però van no van guanyar fer... i a mi em sembla al·lucinant el que van fer.
0: Sí, sí. Van fer un altre cop els dos bàsics de 9 amb un pila de 6, però és que a segona ronda van tornar a fer el 4 net. També a mi no m'anirà insultant, va estar paradíssim, no tant com el del Catllà, però...
1: El del Catllà a mi em sembla insultant, o sigui, el 4 no del Catllà és una barbaritat.
0: Sí, sí.
1: Jo crec que és dels 4 nets el del Catllà el que més quiet recordo aquest, i el de primer diumenge de festes de l'any passat.
0: Sí, jo crec que també el de Reus... El de les... Com es diu?
1: El del Mercadal va ser molt parat.
0: També està molt parat.
1: Jo recordo aquests tres, sí. Mercadal, primer diumenge de festes...
0: I aquest del Catllà.
1: Sí, molt parats, els tres.
0: és un castell que tenen, que han demostrat que volen, jo crec que el faran, si el fan, el fan per Santa Úrsula, posar-li un pis més, és a dir, fer el 4 de 10 sense manilles, i jo crec que és insultant com ho estan fent, i a partir d'aquí això. Van acompanyar
1: sí, estan arribant, de 9 i estan arribant fins al 4 a 9 de 10 sense manilles de la millor manera, que repetint el 4 a 9 net.
0: Sí, que és un castell que sembla que el facin a totes les diades, i sempre és un castell que no deixem de recordar que només l'han fet 4 golles. I Vilafranca, que no el fa des del concurs...
1: No, el va fer l'any passat per Tots Sants.
0: Sí?
1: Va escarregar 3 de 10, 4 de 10, 4 de 9.
0: És veritat. I Minyons també el va fer l'any passat, o sigui que...
1: El va deixar encarregat, però sí.
0: Sí, sí. O sigui, parlem d'això que és...
1: El de la Cullavella amb el 4 net està sent increïble.
0: És el seu castell preferit, és el seu castell que més cops han fet. Han fet això 27 cops, o sigui que poc més a dir de la Cullavella. I passem dels que sí que van ser protagonistes amb aquesta diada de l'Arbós, que van convertir, si no m'equivoco, no, ja l'havien fet a l'Arbós algun cop, bueno, van fer el 3 de 10, van començar primera ronda, anem a començar la primera ronda amb un 3 de 10, que, com han posat aquí al seu post, amb aquest castell porten 30 castells de 10 descarregats, o sigui que no tornaré a repetir mai més, però és igual, ho deixarem aquí gravat. Felicitats, castellers de Vilafranca, esteu sent molt bons aquesta temporada, felicitats, a veure si aquest concurs aquest el perdeu. Passant d'aquí... Van fer això el 3 de 10, a segona ronda van fer un altre cop el 5 de 9, força bé, força ràpid, millor que el del Catllau, un pèl millor.
1: Sí, o sigui, els dos van ser impecables gairebé, sí, però sí. El del Bosch jo sí que l'he vist millor.
0: Sí, i el van acompanyar com si fos poc, amb un 4 de 9 amb folre i agulla, bastant parat, bastant quiet, com el Pilar, el 4, tot. Sí, jo crec que el castell més lleig que van fer aquesta diada va ser el 3 de 10. Com si el castell de 10 puguem dir que fos
1: no, lleig. És no, que però... o sigui, no li pots dir, no pots dir perquè...
0: Però és el que jo vaig estar comentant, que jo crec que és el primer cop que ets un 3 de 10 de Vilafranca que pateix de tronc i no de folre i manilles.
1: I és molt però bona notícia. Tampoc... I és molt bona notícia.
0: Sí, és molt bona notícia.
1: Perquè si les manilles pateixen és molt fotut.
0: Sí.
1: Si pateix el tronc ja saben que pateixen que també altres castells.
0: Sí, sí. I poc més, parla de l'Arbós. També em van acompanyar l'únic que va fer Pilar de 8, amb folre i manilles, i va ser un cap de setmana rodó per Castell de Vilafranca, perquè dels 4 castells possibles que podien fer, dels 4 castells, comptant 3 rondes i Pilar, no compto pilars de pilars de sortida ni pilars d'entrada i tal, però dels 4 castells que poden fer, dels 8, pilars que poden fer, van fer 8 cames extra. Van fer 2...
1: Dos 4 de 9 amb l'agulla i dos pilars de 8, un 3 de 10 i un 3 de 9 amb l'agulla.
0: Sí, sí.
1: Els hi han faltat dos games extras, només el 2 de 9 amb folre i manilles i el 9 de 8.
0: Sí.
1: Però...
0: Que els veurem durant la temporada, o sigui, tampoc tenim problema.
1: No els veurem diumenge, perquè jo crec que es queden fora perquè es busca castells més grans.
0: Ara després ho parlarem. Sí, segur.
1: Comentem una mica Igualada així per sobre,
0: sí.
1: Que jo crec que ha destacat les joves de Valls, dos bàsics de 9 i el 2 de 9 en folre i manilles, 3 sí. i 4 i 2.
0: Una mica com la lliada jove a Tarragona també...
1: I Pilar de 7 en folre, que no han fet molts aquesta temporada.
0: No. I també estava lluny de casa, era Igualada, estava lluny de,
1: Igualada.
0: Lluny de Valls, però que han fet el que havien de fer, han fet els deures prèvia a Sant Fèlix, no havien de caure i no van caure.
1: Jo crec que ho tenen tot per arribar a Sant Fèlix de la millor manera.
0: Sí, sí.
1: Després, Xiquets de Reus, millor actuació de la temporada, si no millor, igual al de millor. 5 de 8, 3 de 8, 4 de 8. Res més a dir, o sigui...
0: No, jo crec que han fet el 2 de 8 aquesta temporada, si no m'equivoco.
1: No ho tinc clar,
0: però,
1: vaig
0: però
1: a mirar-ho, però...
0: Però és igual, que Déu van ser, fer una molt bona dia també, bueno, no tan lluny de casa, però sí que no era a casa. O sigui, és veritat que és... La Festa Major d'Igualada també se senta una mica com seva perquè van sempre, però això, havien fet el que van fer. I passem als castellers dels moixiganguers d'Igualada, que van fer a primera ronda també un 5 de 8. Van obrir de 5 de 8 també per treure una mica els nervis.
1: Aquesta temporada juraria que no
0: l'han fet.
1: No veig el 2 de 8 en forra de... Veig proves i coses, però no...
0: Però no l'han fet. Bueno,
1: crec que no.
0: No m'està res. Això, estàvem parlant d'això de moixiganguers d'Igualada, que van fer el... Van obrir a 5 de 8, no crec que no era estrena aquesta temporada.
1: O sigui que no, jo diria que ja l'havien fet.
0: Sí, això, van obrir de 5 de 8, després a segona ronda van fer un intent de 3 de 9 en folre, van caure a l'intenta... Ja, ja. Va, estava la xaneta quasi a dalt, o sigui que tampoc ha estat malament. Si és veritat que el folre va patir, que és el que els hi passa, que el folre al castell de 9 els hi pateix,
1: jo crec,
0: però...
1: que els hi falta una mica d'assaig. Sí. Li falta una mica d'assaig i de dir, és un castell molt difícil, per nosaltres se'ns fa molt difícil, però hi podem arribar i no és un objectiu tan somni. Però en aquell moment, en el moment que cauen, tots pensem que no hi haurà
0: Castell de Nou ni folre. I bueno, ells van dir, sí, pues estem aquí, som així gegants d'Igualada.
1: Va haver-hi dos de vuit en folre, a tercera ronda, per recuperar sensacions, jo crec. Sí. Un castell que han fet infinitats de vegades, inclús...
0: D'aquesta temporada han fet... És que no els podria ni comptar, perquè van començar a tercera o quarta dia de la temporada fent el 2 de 8 i poden pujar un pis.
1: I s'han plantejat, o sigui, aquesta la mateixa setmana de Festa Major hi han hagut proves fins a 615, no sé, de 2 de 9 en folre i manilles.
0: Sí, sí.
1: Que és un castell que pel concurs o per Tots Sants pot ser que arribi.
0: Sí, jo crec que pel concurs, perquè poden arrossegar més massa per...
1: Però jo crec que si al concurs el carreguen a Tots Sants intentaran descarregar.
0: Sí, sí.
1: I van acabar amb el 4-9 en folre, demostrant que Moixiganguis d'Igualada està aquí, encara que els hi costi, perquè no són una colla molt gran,
0: no.
1: Tot i fer castells de nou, i demostrar que ells saben fer castells de nou, encara que molta gent pensi que no.
0: Sí, van acabar això amb el 4-9, també un castell que no vaig poder veure, la veritat que no l'he vist, però jo crec que... Lluitat, però
1: perquè és un castell màxim.
0: Sí.
1: O sigui, no complicat de més.
0: Sí.
1: Parlem de nosaltres.
0: Sí, de la nostra diada. Vam tindre diada... Repassarem això una mica ràpid, la diada que vam tindre aquesta setmana, que va ser una mica... No m'agrada dir-ho, però va ser una diada de tràmit, una mica així després de Festa Major per baixar pulsacions i poder anar més endavant. I això, vam actuar la dia de prefesta major amb Xicots de Vilafranca a Vilafranca, la dia de prefesta major de Vilafranca, amb Xicots de Vilafranca, Bous de la Bisbal i nosaltres. Comencem, si et sembla bé, per Xicots, que va obrir de 4 a 8, un 4 a 8 bastant bé, van seguir amb un intent desmuntat de 7 de 7, va tercera ronda van fer el 5 de 7, estem ja de 5 de 9, que sembla normal. Van seguir la tercera ronda del 5 de 7 i van acabar amb un 3 de 7. Després de la ronda després d'acabar la dia van fer un intent, una prova a plaça
1: de 3 de 8
0: fins a dosos.
1: Que és evident que dilluns a 31 a Sant Ramon mínim el provaran.
0: Sí, sí.
1: I jo crec que amb la prova que van veure a plaça el descarregaran.
0: Sí, això segur. Jo crec que va ser una prova fins a dosos on van estar els dos col·locats durant 10 segons, o sigui, superparat, no vaig tenir problemes. Si és veritat que amb els 3 de 8 el problema ve quan remunta l'acotxador, el pis de dosos està enxat amb el pis de 15 quarts, però és que no, jo crec que no tenen problemes. En Ramon el veurem força amb el Castells de Vilafranca, i jo crec que el faran, i poc més. Després parlem de les altres dues colles que estàvem, que eren nosaltres i Bous de la Bisbal, que vam fer la mateixa diada, 3 de 6, 4 de 6 i 3 de 6 amb agulla. Els dos veníem de la Festa Major, ells de la Bisbal, nosaltres de Cubelles, i els dos...
1: Ells de la Bisbal i la seva també, o sigui, la nostra també, perquè també, clar, també van fer la mateixa actuació.
0: I després, sí. Això, nosaltres a la Bisbal, ells a la Bisbal i a la nostra van fer clàssica 7, nosaltres a la nostra van fer clàssica 7 més el 7 de 6.
1: I ells a la nostra van fer clàssica 7 més 3 de 6 amb l'agulla.
0: Jo crec que els dos van vindre una mica a baixar pulsacions allà a Vilafranca, perquè els dos tenim cites importants ara més endavant, que ara les comentarem, i ja està. Nosaltres això vam obrir de 4 a 6, vam fer després el 3 a 6, després el 3 a 6 amb agulla, amb possibilitats de pujar-li tot un pis més. No ho diré, però si arriba, arriba, i si no, la clàssica, com ha dit el Jordi, la clàssica ja està marcada al nostre calendari. Ja l'hem fet a Cubelles, poc més a dir.
1: I la clàssica... tornarà a arribar segur.
0: Sí.
1: La clàssica tornarà a arribar segur.
0: Sí, on sigui, si arribarà. Jo crec que pot arribar mínim un cop més, o sigui, es farà, i si podem fer dos, el farem dos. I podrem fer tres. Sí.
1: Si no arriba l'altre castell, que aleshores vol dir que la torre, ho sentim molt, però es quedarà una mica fora.
0: Parlem de les diades que hem tingut, que tindrem nosaltres aquest pròxim mes, mig mes més, i després parlarem de Sant Fèlix, que farem una mica de repàs ràpid de dia, ja que avui seré un programa més curtet, perquè ja hem gravat una hora, se'ns ha borrat, i estem fent una altra... Ja portem 35, 36 minuts, o sigui que anirem ràpid. Tenim aquest divendres Festa Major de les Peces, que és una diada que havíem de fer, el diumenge 30, però la mateixa organització de Festa Major de les Peces ens ha dit que la passem a divendres a les 8 de la tarda. Crec que ho hem comentat abans, i jo crec que és el primer cop que actuem a l'agost a les 8 de la tarda. Es començarà a fer de nit, jo crec que serà una idea que tenim ganes de l'any passat, perquè
1: bueno, no va anar del tot bé.
0: No va anar tot bé, vam fer un intent de 3-6, 3-6, o sigui, un intent de 6 amb agulla, i vam acabar amb un 3-6 amb agulla i un...
1: Vam desmuntar el 2-6, sí. Hi havia ganes de 3-7, no va arribar per pinya. Bueno, a veure què passa aquest divendres a la nit.
0: El que podem fer, faci el que faci. Fent 3 castells ja sortirem contents d'aquella plaça, perquè... l'any passat no ens va anar molt bé, a veure si va ser cosa de l'any passat o és cosa de la plaça.
1: Jo crec que va ser cosa de l'any passat.
0: Sí, jo crec que va ser cosa de l'any passat. Tenim nervis de fer el 3-7, no l'hem pogut fer i vam dir, és igual, anem a...
1: I aquesta temporada, o sigui, aquest any jo crec que si no arriba el 3-7, perquè és una diada una mica rara de dia, sí, perquè tenim moltes coses aquest cap de setmana. Sant Fèlix, tenim l'acte del pubillatge dissabte, molta gent de la colla està vinculada amb el pubillatge.
0: Sí.
1: Molta gent està anem de vacances. Jo crec que és una dia així una mica més complicada per poder afrontar el castell de 7.
0: Sí.
1: Però si hi acabem podent anar-hi amb el 3-7...
0: No ens queixarem.
1: No, o sigui...
0: Com ha dit el Jordi, seguim amb el pilar del comiat del pubillatge, que és dissabte a les 7 a la plaça de la Vila. Posa aquí l'app. Esperem que el Jordi ens ho confirmi, que és d'ahir de pubillatge.
1: A les 7 de la tarda a la plaça de la Vila tornarem a viure un acte emocionant del pubillatge, que sempre és un acte emocionant.
0: Sí. Després tenim el divendres 4 de setembre, també a les 7, tenim Festa de la Verema, que és una dia on fem castells nets, una mica per ensenyar el que fem aquí als castellers de Cubers, on ensenyem una mica al públic, bueno, a la gent que ve de fora.
1: Sí, és un assaig obert.
0: On farem 3-4 castells, 3-4 estructures netes, i ja ens veiem al... per aquí posa 12? Bueno, clar, marxem a l'11, però la diada és el 12. Marxem a l'11 de setembre al viatge a Bèlgica. Tenim un viatge a Bèlgica, viatge internacional, estic aquí una mica amb el llapis. Marxem a l'11, 12, 13 i tornem al 14, si no estic jo equivocat. Poc més a dir. Tenim un viatge, a veure si podem fer, tenim il·lusió de fer grans castells allà, a veure si els podem fer, a veure si podem, podem acabar de fer, depèn de les camises que tingui els castellers d'allà de Brussel·les, i poc més. I ja la data més important, jo crec que aquesta temporada... sense dir Viladecans, que tenim molta...
1: Jo crec que sense comptar Viladecans i Festa Major, però perquè ja veníem així,
0: sí.
1: Jo crec que aquesta és una data que ens fa molta il·lusió, perquè portàvem molts anys volent anar-hi a un concurs.
0: Sí, concurs. Si no és el concurs que organitza Tarragona de Torredembarra, però crec que és un concurs igual, dels nostres companys de Quarts Amunt, tenim moltes ganes.
1: A més, a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè l'han fet ells, els coneixem,
0: sí, sí.
1: Sabem tota la feina que estan tenint.
0: I a tota la feina, que des d'aquí els agraïm tota la feina que fan pel món dels castells i pels castells, per les colles petites.
1: I podem dir així, com en exclusiva per nosaltres, que segurament es podrà seguir per Tires al Vent.
0: Segurament farem directe també com vam fer un programa seu de Twitch, podrem fer des d'allà, hem d'acabar de quadrar com ho farem, perquè nosaltres òbviament estarem fent castells, llavors no podrem anar a tots els castells.
1: I fa pinta que pujarem, no?
0: Pues... sí. Hem de mirar això. Hem de mirar com ho farem. Segurament tindrem directe amb imatge dels castells que hi haurà. I això, concurs de Quarts Amunt, 19 de setembre, 7 i mitja, carrer Doctor Robert, 5 i mitja, perdó, 4 i mitja convocatòria. Del carrer Doctor Robert.
1: I després ja tenim, jo crec que després ja Viladecans, 10 d'octubre.
0: No, tenim abans Sant Miquel de Castellví de no sé on, no sé que actuem ni res.
1: Però... no sé si al final anem. No sé si al final aquesta diada existeix.
0: És veritat. Bueno, ja veurem.
1: Ja veurem, sí.
0: Home, és una diada que jo aniria. Estem amb castellers de Sant Vicenç del Rosa. Però és igual, ja veurem. Això ja ho diré més endavant, encara queda més d'un mes. O sigui que aquestes són les diades ràpides que les pròximes 4 diades així, 3 diades, 2 diades i tal que tenim, per fer aquest mes d'agost i setembre. Poc més a dir, ara repassarem, farem la nostra porra i acabarem ràpid, farem la porra ràpida de Vilafranca, de Sant Fèlix.
1: Sant Fèlix.
0: 30 d'agost, diumenge 30 d'agost, a la plaça de la Vila.
1: Migdia, plaça de Vila, colla joves dels Xiquets de Baix, colla ve dels Xiquets de Baix, colla jove dels Xiquets de Tarragona i castellers de Vilafranca. Començo per castellers de Vilafranca, que és aquí ho tenim tots més clar. Jo crec que 3 de 10, 4 de 10 i no acabaran en un tercer castell i faran el Pilano amb forremanies i puntals. Si el Pilano anirà condicionat de si el 3 de 10 i el 4 de 10 són descarregats.
0: Sí.
1: Que jo crec que sí, i aleshores anirà amb el Pilano amb forremanies i puntals. Després, Colla Jove de Tarragona. Crec que 5 de 9, 2 de 9 amb forremanies segur. I després, depèn de com vagi assaig aquesta setmana, 3 de 10, 4 de 9 amb l'agulla, són castells que poden entrar tant un com l'altre. Si arriba bé el 3 de 10 i el 4 de 9 amb l'agulla, potser descarten 2 de 9 amb forra i manilles i fan 5 de 9, 4 de 9 amb forra, agulla i 3 de 10, tot i que ho veig més complicat. I acabaran el pilar, no sé si serà pilar 8, pilar 7, no ho tinc clar. Colla Vella. Colla Vella jo crec que 4 net segur i de sortida. 5 de 9, 7 de 9. O 7 de 9 i 4 amb l'agulla, però estarà aquí. No crec que vagin a buscar el castell de 10. I acabaran en pilar de 8, si pot ser.
0: Sí.
1: Després, Colla Joves, 4 en 1 net, 2 de 9 amb folre i manilles, i crec que l'estrena serà per part del 2 de 8 sense folre. I pilar de 7, pilar de 8, no ho tinc clar, depèn de com els hi vagi assaig, jo crec.
0: Bueno, jo crec que el Jordi i jo opinem una mica el mateix. Començaré també per Vilafranca, jo crec que és igual. Faran 3 de 10 per començar, 4 de 10 per a segona ronda, i si el descarreguen o no queda ni intent o no queda carregat i tal, si queda carregat igual sí que el tiraran a la tercera ronda, i si no faran a ronda de pilars, però crec que no se la voldran jugar, i si descarreguen els castells de 10 faran el pilar de 9 amb forra i manilles a ronda de castell, a tercera ronda, jo crec que anirà així.
1: I si no descarreguen el 4 de 10, o sigui, si 3 de 10 descarregat, 4 de 10 carregat o intent, o intent desmuntat, què serà el tercer castell? Jo, la meva resposta és que 5 de 9 o 4 de 9 amb l'agulla.
0: Jo li faré un 3 de 9 amb l'agulla.
1: Algo així.
0: Sí. Després, continuaré per la Jove de Tarragona, que jo crec que faran 4 de 9 amb l'agulla per treure-hi les ganes i poder descarregar aquesta temporada. Després, 5 de 9 i 2 de 9. Jo crec que serà una mica així. Després, per la Colla Joves, que faran... Jo crec que opino mateix que el Jordi, faran 4 de 9 net... 4 de 9 net, 2 de 9 amb forra i manilles i 2 de 8 net. Jo crec que serà algo així. Ja ho vam fer la temporada passada, va ser així, crec, si no m'equivoco. Va ser igual.
1: Sí.
0: Vam fer això i vam guanyar Sant Félix fent això. O sigui,
1: van desmuntar primer el 4 de 9 net.
0: Sí.
1: Però
0: van acabar fent, no?
1: Sí, el van acabar fent.
0: Sí, que a partir d'aquí faran la mateixa diada de l'any passat que els hi va anar bé, perquè després van carregar el 3 de 10. O sigui que el dia de força el van carregar per Santa Úrsula.
1: No, però per Santa Úrsula l'any anterior.
0: És veritat, sí.
1: L'any passat no va haver-hi castell de 10 de joves.
0: Ostres,
1: esperem que aquest any sí. No sé si l'estan assajant.
0: Jo crec que sí.
1: O sigui, jo crec que
0: o el 3 de 10 o el 3, no, el 3 net. Anirà per aquí.
1: Però jo no estic veient tantes... L'any passat era molt evident que anaven a pel 3 de 10. Aquest any no està sent tan evident.
0: No, perquè els hi falta coses encara per fer, llavors jo crec que estan deixant una mica l'armari, però estan deixant igual.
1: El que van fer a Santa Úrsula l'any passat, que van deixar mitges amb el 2 de 9 sense manilles, són castells que poden arribar.
0: Sí, sí. I acabaré jo amb la Colla Vella, que és una mica el que ha dit el Jordi, crec que anirà el 4 de 9 net, 4 de 9 amb forra i agulla, i 4 de 9 amb forra i pila, com diuen ells, i el 7 de 9. Jo crec que serà aquests tres castells que fan. Ojalà em sorprengui i facin una altra cosa nova com el 3 de 10 o el 4 de 10.
1: Però jo crec que no. És un dels castells. Un, si és un dels dos, serà el 4.
0: Sí, jo també crec que els agrada més el 4 que el 3.
1: Jo crec que si ha d'arribar un castell de 10 de la Vella, serà el 4 de 10.
0: Ho veurem aquest diumenge, on els castells del Foix ho estarem veient a la rectoria. Crec que està obert al públic, si no m'equivoco.
1: Sí, pot venir tothom que vulgui.
0: Tothom de Cubelles que pugui i vulgui veure la diada amb aire condicionat, estarem a la rectoria de Cubelles, és a l'edifici que està entre l'església i l'Ajuntament, perquè no ho sàpiga, i crec que els únics que no són els de Vilanova, però la gent de Cubelles ho sabrà. Estarem allà amb aire condicionat i amb una pantalla gran per veure aquesta diada de Sant Fèlix. I fins aquí una mica el repàs que hem fet nosaltres de les diades que han vingut, una mica amb aquesta actualitat castellera i les nostres diades i les diades que farem pròximament. Moltes gràcies per escoltar aquest 16è programa de Piles al Vent i ens veiem la propera, Jordi. Moltes gràcies.
1: Adeu.

0: tried to make it.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta una miqueta més variable, amb alternança de sol i núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb algun núvol puntual. La temperatura ha pujat de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 23 o 24 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 29 o acostant-se als 30, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble de gregal o llevant al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar augmenti de marejó a maró a partir de mitja tarda. Per demà esperem que el temps sigui variable també, amb força núvols baixes al matí, però amb més sol i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que tornarà a pujar tant de nit com de dia i es mourà entre els 24 de mínima i de 30-31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient més xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda tot el dia amb maró.
0: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic, fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
4: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
3: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
4: Bueno, per fer-ho fàcil així, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que ha causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
3: Per afavorir la conservació marina, des del GPEC es recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. Els casers del Foix de Cubelles aprofiten la prefesta major de Vilafranca per fer créixer la colla de cara al futur. Uns castellers de Cubelles que van participar el passat diumenge 23 d'agost de la Diada Castellera de Prefesta Major de Vilafranca del Penedès, celebrada a la plaça de la Constitució. La jornada va reunir també els xicots de Vilafranca i els bous de la Bisbal. Una colla cubellenca que es va desplaçar, com dèiem, a Vilafranca amb una formació reduïda, una circumstància que dificultava afrontar amb garanties els castells de set, que ha marcat bona part de la temporada castellera dels castells del Foix. Davant d'aquesta situació, l'equip tècnic va optar per convertir la diada en una oportunitat per continuar fent créixer la colla i donar experiència a nous castellers i castelleres. L'estratègia de la colla va donar els seus fruits i els castellers del Foix van descarregar un 4 de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb agulla, a més d'un pilar de 4. L'actuació va permetre que diferents membres de la colla assumissin protagonisme en estructures que poden tenir un paper rellevant en les properes diades. La trobada també va permetre reforçar els vincles amb altres colles participants. Els xicots de Vilafranca van completar una destacada actuació amb un 4 de 8, un 5 de 7, un 3 de 7 i el pilar de 5. I els bous de la Bisbal, per la seva banda, van signar una actuació idèntica a la dels castellers del Foix, amb un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Per la colla cubellenca, aquesta diada s'emmarca en el treball de consolidació de la base i de la preparació de noves posicions, tant al tronc com a la pinya. Després d'una temporada especialment significativa en què els castellers del Foix han assolit per primera vegada la consideració de colla de set i han completat dues clàssiques de set. Un dels principals reptes és ampliar ara el nombre de castellers capacitats per assumir diferents funcions i assegurar així la continuïtat dels castells de set. La propera actuació dels castellers del Foix serà ja aquest divendres a les peces a motiu de la festa major, on tornaran a compartir plaça amb els bous de la Bisbal. La cita servirà per continuar donant experiència a les noves incorporacions i avançar en la construcció del futur de la colla. Després de dos anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de dos anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de tres entitats: Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet, i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetén Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadura del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants de la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors de Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Brema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte, dia 5, hi haurà activitats infantils i jocs gegants, inspirats en la barema, amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm.

0: 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Brema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa Cubelles en la Història.
1: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
0: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tot una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous 27 d'agost l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa

0: perspectiva del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
1: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova. Val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil, en el sentit de que hi ha molt de color, i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta, i a mida que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota. Aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré, pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
0: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Viera. La Biblioteca Municipal de Cubelles acull una trobada d'intercanvi de cromos. Serà aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda i fins 7:45. Es tracta d'una trobada d'intercanvi de cromos del Mundial de Futbol 2026. En aquest sentit, fa una crida a aquells infants, a aquelles persones que estiguin fent la col·lecció de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 i, si encara no els tenen tots, doncs que puguin intercanviar els seus cromos a la mateixa biblioteca. Gràcies a la bona acollida que han tingut les anteriors trobades, aquest dimecres la mateixa Biblioteca Municipal de Cubelles ha volgut repetir aquesta activitat. L'entrada és lliure i recordem que la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, està situada al carrer de la Verge de Montserrat 49. Per més informació podeu trucar al 93 895 23 87. Recordem, trobada d'intercanvi de cromos aquest dimecres 26 d'agost a partir de 6:15 de la tarda. El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 12:15 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables. A més, a originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la. El crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
2: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
0: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
2: Sí, perquè em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
0: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

només vull aprendre a desaparèixer i així veure't des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: After.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.